0: es olvidar mi nombre.
1: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
2: Dale, José. Venga, va.
3: Hola, nana. Camila, podria anar a dormir.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
6: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
7: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
8: És un animal.
7: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Quitularro que acaba de fer la milla mal.
7: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
8: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
9: Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues. No sé què passa avui, però hi ha una gentada de por avui a l'estudi.
10: Que no és el Sique.
11: Ah. No os juntéis mucho.
9: Home.
11: Si puede ser, no os juntéis mucho. No
9: per què? Què passa? No,
11: no
9: ens espanti ara.
11: Cruceros.
9: Ah, bueno, sí.
10: Tu ves ben broma.
9: Tenim una petita...
11: Si puede ser, gracias.
12: Senyor Simón.
9: Sí, sí, sí, sí.
11: Si se pudieran dispersar...
12: Ningú viatge a Canàries, si pot ser.
11: Disperses bueno, un poco.
9: Igual algú hi ha d'anar algun dia.
11: Perdón.
9: Doncs,
11: estava comiendo unos, doncs, unos anacardos.
9: Unos anacardos. Unes almendres. Justament avui ens hem ajuntat bastants. I ja, diu el Sol de Vila que igual és perquè no hi ha el Sique. Fixa't com és això, Ramon Besa, què tal, com estàs?
13: Molt bé, bon dia.
9: Per un dimecres que tu i jo venim a l'estudi...
13: És curiós, eh?
9: I avui no hi ha el Sique.
13: Mm-hmm. Què ha passat? Estan fora de joc? O s'ha desmarcat? O...
11: Està en un crucero. Però...
9: No, no, no està en un crucero. A veure, preguntem-li amb ell directament. Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
14: Hola, com esteu?
9: És a dir,
14: què tal, Lluís Flaquer?
9: Ens fas aquest lleig el dia que Ramon Besa i Lluís Flaquer un dimecres venen a l'estudi i tu te'n vas?
14: Perquè sé que estàs ben acompanyat i podràs viure sense mi.
9: Bueno, sí, es fa difícil, però ho intentarem superar, ho intentarem superar. On pares?
14: Doncs mira, et donaré una pista.
9: A veure.
14: He arribat a un lloc...
9: Sí?
14: On, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
9: Caram.
10: Esplugues.
9: És Esplugues?
14: No és Esplugues.
9: Calent o fred? Anem bé o anem malament?
14: Fred.
9: Molt fred.
14: Està una mica més lluny de Barcelona.
9: Bastant glaçat, bastant glaçat.
14: Vols una altra pista?
9: Sí, home, sisplau.
14: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
13: El Prat de Llobregat, t'ho dius?
14: Podria ser el Prat, perfectament, però no és el Prat.
9: Però tampoc és el Prat.
13: Oh. A veure.
14: Tinc ara mateix davant
9: sí?
14: una samarreta que, per cert, serà per un oient.
9: Ostres, carai, això es posa interessant.
14: On a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñego.
9: Ostres.
15: No tinc ni puta idea.
9: Jo tampoc. Lu, jo tampoc.
13: M'acabes de despistar més que altra cosa.
9: Hem passat, no sé, sí que més pistes.
10: Ahir Barto va parlar sobre alguna cosa relacionada amb allò on estàs.
14: Ahir Barto va parlar sobre alguna cosa... Podria ser,
9: sí,
14: podria
9: sí, sí.
14: ser però no va ser el tema central, però sí, podria ser.
10: Dagué Muñego.
14: Podria ser. Mira,
9: va.
14: Dagué Muñego
9: sí.
14: és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
9: Caram.
14: I ho porten inscrit a la samarreta,
9: dedueixo,
14: a la part de darrere.
9: Dedueixo que és un club de fora de... De casa
14: sí.
9: nostra.
13: O de...
14: Per tant, i estic ara esperant a que acabi...
9: Agafo el comodí de Bruno Alemany, que segur que ho sap, això ja.
10: No, sí, sí, poca broma. Jo, quan ha dit el... aquesta frase...
9: Ah, tu ja ho sabies.
10: Sí, sí, sí, t'ho juro.
9: Ah.
10: Però, perquè...
9: Això parla molt bé de Bruno Alemany.
10: No,
9: eh?
10: Parla molt bé.
9: Molt
10: no.
9: bé de Bruno Alemany.
14: Mira, estic esperant a que acabi l'entrenament
9: sí?
14: d'aquest equip
9: sí?
14: per a que el que t'hi jugues puguem escoltar, i ho farem demà perquè l'entrevista serà aquesta tarda,
9: sí?
14: a un futbolista... que ha marcat 29 gols amb el Barça, ha guanyat dues lligues,
9: caram.
14: Va ser campió de la Nations League amb Espanya
9: sí.
14: i va acabar fa anys segon al Golden Boy per darrere d'un tal Erling Haaland.
9: Ostres! Aquesta samarreta va agafant valor, crec, eh? Va agafant molt de valor.
14: Vols més pistes?
9: Sí, jo crec que
14: actualment,
9: ja intueixo per on vas, però...
14: Actualment és un dels màxims golejadors espanyols d'Europa.
9: Bé. Bé, bé, bé. Ramon, tens idea, més o menys, o no?
15: Bueno,
9: et comences a intuir, oi? El Bruno ja ho sap. El Bruno ja ho sap.
16: El 616-32-72-11 s'ha encertat ja.
9: S'ha encertat ja. Veus, les pistes ja van quallant.
15: A YouTube veig que no. Un diu,
9: és una entrevista que emetrem demà?
15: A YouTube ja ho han dit.
9: A YouTube també ho han dit. Doncs sí, que ja veus que els oients estan a la white. Estan a la
14: white. És una entrevista que emetrem demà, que anirà acompanyada d'un regal... i que jo crec que valdrà la pena escoltar el protagonista, amb el que repassarem la seva trajectòria esportiva llarga, tot i que encara és molt jove,
9: sí, tant.
14: I també diverses curiositats que la gent fripara.
16: El programa d'avui va destinat íntegrament a endevinar qui és?
9: No, això ho desvetllarem ja, perquè acabarem dient qui és, sí que, o ho mantindràs en secret fins demà?
14: El que tu decideixis, que ets el director del programa avui.
9: No, jo crec que podríem dir-ho, no? De fet sí. Com que s'ha de fer un regal, aquesta samarreta que has dit, entenc, sí, que és el regal, no?
14: Sí, és una samarreta, sí, amb el número 31.
9: Amb el número 31, si vols...
14: I firmada.
9: Signada pel nostre protagonista, jo desvetllaria qui és, i si vols engresquem a la gent fins i tot, com que l'entrevista ens has dit que la graves a la tarda, doncs si vols que els oients puguin enviar-li alguna mena de missatge cap al protagonista, i entre tots els que enviïn missatges, doncs igual es pot sortejar aquesta samarreta. Què et sembla, sí que?
14: Fantàstic, i si els envien ara durant el programa, el protagonista, que és Ansu Fati, els podrà escoltar.
9: Ansu Fati
14: podrà escoltar els missatges dels nostres oients. Actualment al Mònaco, ja ho sabeu, 10 gols a la Lliga, 1 a la Champions aquesta temporada, queden 2 jornades de la Ligue 1, ho he pronunciat bé, espero.
16: Molt bé. Ligue 1.
14: 2 jornades on el Mònaco juga a assegurar plaça europea i amb el futur d'Ansu Fati encara per decidir.
9: Doncs,
14: te dic una cosa,
9: sí.
14: Te dic una cosa. Porto un parell d'hores a Mònaco,
9: sí,
14: i entenc que es vulgui quedar.
9: A veure si t'hi quedaràs tu, també.
14: Podríem fer una delegació de Ser Catalunya a Mònaco, no?
9: Bon,
14: ja que tenim Ràdio Monte Carlo, que és una emissora molt important, podríem fer un acord de col·laboració i de tant en tant fer un que t'hi jugues des d'aquí, Flaqui.
9: Què et sembla, Jordi, la idea?
14: A més, hi ha molta pasta, per tant, jo crec que el Joan Alegre podria acceptar aquesta palanca.
17: Hi ha també un circuit?
9: Home, d'això se n'escolta molts a Mònaco, eh?
14: Vols que et digui una cosa, Francesc Rosés? Vols que et digui una cosa, Francesc Rosés? He conduït per una part del circuit, perquè ja sabeu que és urbà el circuit de Mònaco, sí, i m'ha fet molta il·lusió.
9: Oh, clar.
17: Sí?
14: M'ha fet molta il·lusió pensar que estava conduint per un lloc on anaven Fórmula 1.
17: Anar pel túnel, has fet les xicans?
9: Home, ja que tens cotxe, si tens temps, després de l'entrevista, aprofita per donar una volta, no sé si per fer unes virolles, però...
17: No, virolla no, eh?
9: Virolla no.
17: Pneumàtics de sec, eh? Pneumàtics de sec o d'intermitjurs?
14: Sí, perquè fa calor, eh?
9: Jo vaig fer, fa un parell d'anys, vaig anar a Mònaco i amb els pequis vam fer una volteta pel circuit de Fórmula 1. Sí,
14: fa il·lusió, eh?
9: Jo també. Tu també, veus? Doncs a veure, requadrem això. Demà el que t'hi jugues, emetrem una entrevista amb Ansu Fati. L'entrevista l'enregistrarà el Sique Rodríguez aquesta tarda, d'aquí una estona amb ell, a Mònaco. Per això ha marxat cap allà i per això avui no està al front del programa, al capdavant del programa. I el que farem és, com que tens aquesta samarreta que signarà Ansu Fati, entre tots aquells oients que envien una nota d'àudio al 616-32-72-11...
16: Per Ansu Fati.
9: Per Ansu Fati. Les millors, les més engrescadores.
16: Mira, jo us contestaré amb un número, que serà el vostre número, a la rifa dels àudios, diguéssim.
9: I alguna d'elles sí que creus que li podem fer escoltar el propi Ansu, no?, en aquesta entrevista que enregistraràs.
14: Sí, perfecte.
9: Perfecte, doncs escolta'm.
14: Que el Vermo faci una recopilació de les que ell cregui més divertides, interessants o emotives.
9: Molt bé.
14: I li posem Ansu Fati a l'entrevista d'avui.
9: I sonin o no a l'entrevista, totes les que rebem al llarg de la propera hora i mitja.
16: Totalment.
9: 6-6-32-72-11 entraran al sorteig d'aquesta samarreta d'Ansu Fati, que ens signarà al llarg d'aquesta entrevista, que podreu escoltar demà al Que t'hi jugues, motiu pel qual insistim el sí que avui no està al capdavant del programa.
14: I t'anticipo una altra cosa, Flaqui.
9: Caram.
14: Vas narrar un gol d'Ansu.
9: Uns quants.
14: Molt especial, molt especial, que després escoltarà ell.
9: Ah, mira, em fa il·lusió.
14: I no descarto que li caigui la llagrimeta.
9: Ostres.
14: Veient com ha reaccionat gent del seu entorn.
9: Doncs em caurà a mi també, aleshores. És que Déu-n'hi-do, Ansu Fati, les lesions, si haguéssim tingut un puntet de sort amb les lesions, Ramon, d'Ansu Fati, si s'hagués pogut mantenir normal, entre cometes, la seva carrera, tu imagina't el que podria ser ara el Barça actual amb Ansu i Lamin i Ansu.
18: Hi ha factors imprevisibles,
9: sí,
18: no, de vegades, i també, no ho sé, voldria pensar que va ser víctima també de la pressa. O sigui, això de vinga, va, necessites...
9: Recordem que va arribar ara tal, 10 de Messi.
18: Sí. Crec que ell va fer tots els passos justament per assumir una pressió que no era fàcil, per jugar, no sé si massa aviat o abans del que li tocava, per començar a contrastar diagnòstics mèdics que no coincidien, que això és el que passa amb una persona convencional. Ara imaginem amb un esportista d'èlit, quan tu, jo que sé, et trobes malament o tens un diagnòstic que no t'acaba d'agradar i vas amb un altre metge i fa un altre tipus de diagnòstic i resulta que aquells diagnòstics són contraindicatius, o sigui, o no, són contraris l'un de l'altre, jo crec que va entrar en una espiral, amb una rotonda, per dir-ho d'una manera, molt difícil de sortir. Sap greu, perquè va ser per una qüestió de salut i lesió, no pas per una qüestió d'aptitud, que era un fora de sèrie.
9: I parla molt i molt bé de la Masia, perquè tu has tingut a Messi, tens a Lamin, tenies a Ansu. Quan ets capaç de detectar tant talent, ja no és una qüestió de sort, és una qüestió de feina, eh? I de bon ull.
18: No, i una de les coses que ha fet fins ara el Barça, més enllà dels càrrecs que hi puguin haver i dels presidents, que em sembla que es manté, que és agafar els nanos molt joves. Mm. O sigui, que això que el Barça als 7 anys o 8 anys puguis convèncer un nano d'una determinada zona de l'estat espanyol o fins i tot d'Europa o del món que vingui a viure aquí, és clar, els pares és allò d'alguna manera saps que els donaran educació, el que vulguis, però te la jugues molt fort, i amb això s'ha de tenir, sobretot a la gent com l'Isidre Gil, no?, que segurament és el més reconegut de tots, per ser el que té més temps que hi porta, que es passen per aquests camps de Déu, com dèiem nosaltres, aquests camps de terra, alguns altres de, jo què sé, amb les condicions més precàries del món, i que van apuntant amb la seva llibreteta aquest val, aquest no val, escrives, tot això és una tasca extraordinària.
19: Doncs... Sí, no, a vegades, Flaqui, penso... Te'n recordes quan anàvem a aquell torneig,
9: sí,
19: de nens que organitzaven de la Morena amb en Besa, i havíem anat amb en Marcos, sí, etc. Un dia l'Anso, per exemple, jugava amb l'Eric, amb el Takekubo, tota aquella tropa, eh? Una fornada de por. I aleshores també venia per allà el Del Bosque, venia per allà també el Del Bosque a mirar-se, i ell en tenia molt, el Del Bosque, quan jo trigava 8 o 9 hores en veure una cosa, ell en 2 segons ja l'havia vista. I deia, mira, el Taque, fixa't que el Taque és més individualista, va més a buscar... Però l'Anso, fixa't com s'associa. A part del regate, del colpeig, del remat de cap, fixa't com s'associa. I ha estat finalment un símbol de la Masia, ha estat exemple per molts nanos, i jo pregunto, jo si fos del Barça, no sé, igual és una forma... Però si no hi hagués molta diferència amb altres companys o amb altres futbolistes que poguessin disputar aquella posició, no seria el moment d'estirar la mà i dir, escolta'm, tu ens has aportat moltes coses, has sigut un símbol a la Masia, has sigut referent de molts futbolistes, la teva trajectòria ha sigut impecable, jo li estendria la mà. Si no hi hagués molta diferència i veiés que ens pot ajudar, que pot ser útil, potser és el moment de donar-li la mà.
9: Doncs estàs d'acord, Ramon, o no?
18: No ho sé, jo ara no... Jo crec que el Barça necessita en aquest moment un nou, o sigui, un nou de veritat, perquè té molts jugadors per jugar per fora. Bueno, per fora té Lamin, té Rafinha, té Fermín, i crec que necessita un tipus de jugador que no sé si és el paper de l'Ansu Fati, això per començar. I després, doncs, també desconec quins són els plans o quin és davant d'Ansu Fati amb qui competeix per tornar al Barça, amb Julián Álvarez...
9: Gordon, jo el que deduixo que vol dir el Jordi és pels minuts i el preu que et costa Rashford, no? Vas per aquí.
19: Posats a triar, si la diferència no és insalvable, doncs no sé, potser se li pot donar un cop de mà, però ho parlo més des del cor que en efecte des del coneixement.
9: Bruno, tu l'has vist a l'Ansu Fati aquest, sí, any a França, té bones xifres,
10: sí.
9: L'has vist en procés de recuperar bon nivell?
10: El veig recuperat, perquè una cosa que li passava a l'Anso és que no havia agafat aquest ritme, el ritme de joc, aquesta velocitat, aquesta capacitat per fer les mateixes coses que feien altres davanters en 2 segons, te la feia Anso en mig segon. I això era una de les coses que el feia diferencial. I això li he començat a veure una altra vegada aquest any. Dit tot això, Rashford ha tingut aquest any un rendiment molt superior al que va tenir Ansu la temporada passada. Les coses s'han de dir com han passat.
18: La jugada mateix del Sadar
9: de Pamplona, sí,
18: que, bueno, tu vas narrar molt bé, que tot plegat en un partit d'una intensitat i elèctric, el tio es para, que es demana un carajillo i un puro. La gent se'l mira i s'entra, li diu a Lewandowski que es posi l'àrea, ho fa, i dius, aquest poder hipnòtic que té en aquell moment... Que fins i tot els defenses de l'Osasuna no l'entren i tothom espera què farà. És un jugador que està jugant a gust, que està jugant bé. Una altra cosa és si el Barça se l'ha d'acabar, si ha de pagar calés o no. Però em sembla que són 13 gols, 14 assistències. Vull dir, és un futbolista...
9: No, a nivell d'estadística...
18: No oblidem de qui va ser Rashford al Manchester, al United, quan estaven els seus millors temps. També és un jugador que d'alguna manera busca reivindicar-se i demostrar el que era de jove.
9: Doncs veureu què acaba decidint el Barça. El que és segur és que demà al que t'hi jugues tindrem aquest convidat de luxe, Ansu Fati, entrevista que gravarà el Sique Rodríguez d'aquí una estona allà a Mònaco, i a les xarxes socials del que t'hi jugues ja hem penjat la samarreta que sortejarem amb el nom d'Ansu Fati, amb el dorsal 31, aquest Dage Monego que deia el Sique, aquest Vamos Mònaco, que és el que porten a la samarreta als jugadors del Mònaco. I si voleu participar en el sorteig d'aquesta samarreta, notes d'àudio per Ansu Fati al 606 32 72 11. Sí que gràcies,
14: cuideu-vos molt.
18: Passa pel casino també, si et va bé.
16: Sí, home, sí. No, compta amb el,
14: sí, el casino, que jo vaig fa tan bon temps a Mònaco que bueno, no val la pena estar dintre de cap lloc, home, saps? És millor passejar pel carrer.
18: Al vespre, home, al vespre, ja sí. Coneguis donat un tomb.
9: Entrar al casino val la pena, juguis o no.
14: Algun número, Ramon, algun número?
16: El 9.
14: El 9, vale.
16: Perfecte. No fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de convocar una targeta especial. Jo vaig ficar la de crèdit, se la va tregar la màquina.
20: Especialista o Valles?
9: Sí. Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Jovall.
18: Passeja, fet un bon estic tartar i menja bé i el que convingui.
14: Ara, un bon estic tartar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
18: Però Jordi Martí diu que endavant.
9: Sí, sí, Jordi diu que ja el paga ell. No paga la ràdio.
14: Vale, perfecte, em quedo més tranquil.
9: Gràcies, Sique. Doncs amb aquesta no presència avui ben justificada de Sique Rodríguez a l'estudi del que t'hi jugues, arrenquem el programa. Som-hi, Willy.

0: Fins a les dues de la tarda us acompanyem a Ser Catalunya. Ja ho sabeu, què t'hi jugues? Els dimecres acostumem a fer la canya amb el Ramon. Doncs fora, avui la fem a l'estudi. Ramon, setmana... Bé, al final tenim aquell escenari que tu també n'eres partidari, no? De si podies guanyar la Lliga a casa davant dels teus, doncs escolta'm, benvingut sigui, no? Per tant, el calendari i ens adona aquesta invitació a gaudir d'una nit i que pot ser molt maca al Camp Nou, no?
1: Home, és que és un escenari que si l'haguessis triat a la carta hauria estat molt difícil el que s'hagués donat, no? Perquè tu pots demanar guanyar la Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou, això quan comença el calendari que se sorteja, que tothom va mirant quin dia et toca aquest, quin dia l'altre, és un escenari idíl·lic. Perquè, a més, jo crec que el partit agafa grandesa per si sol, també pel Madrid, perquè pot dir, escolta, jo a la Lliga he fet figa fins ara, doncs aleshores intento discutir-li el títol d'alguna manera al Barça. Per tant, és un partit per arremangar-se, per anar-hi i per fer militància activa, eh? O sigui, els festivals i totes aquestes històries, després, quan s'escapa, però vull dir, tot això d'aquests mosaics... I...
0: No t'agrada el mosaic?
1: A mi m'agrada més el cant a capella, per exemple. A mi cantar l'himne m'agrada. El mosaic, si està ben fet, també. És un mosaic, però jo ja estic més en varietat, o sigui... Entendria, per exemple, ara poso un cas, per parlar. Tots els que vulguin anar al Camp Nou amb una samarreta, que hagin portat un dia que han anat amb el partit contra el Madrid.
0: Val.
1: I tu faries una coreografia de molta gent
0: molt
1: que diria, no,
0: sí, sí.
1: Doncs una cosa... No sé, no és el mosaic, doncs un moment està bé, però que el mosaic com a espai central... Jo m'estimo molt més el moment del de l'himne a capella. Em sembla un moment extraordinari, més és el vespre, després la gent pot treure els llums dels mòbils, el que sigui, és un moment de plenitud, el bon mosaic, un l'agafa, l'altre no l'agafa, es veu més o menys bé, és una imatge que et queda comercialment bé, però jo aniria una mica més enllà, que ja hi ha, no sé, des del conveni amb Spotify, doncs et trobes amb cantants de primer
0: Olivia
1: nivell,
0: Rodrigo, aquesta...
1: però sí que amb l'afició faria un salt qualitatiu en el sentit de dir, bueno, tots els que vagin al Camp Nou recomana que portin la samarreta més preuada que han tingut en un partit contra el Madrid. Aquell dia hi vaig anar perquè, jo què sé, porto la del jugador més inversemblant, i et podries trobar de cop i volta amb una escenografia diferent.
0: No, és una bona reivindicació, sí. També. A mi m'agrada el mosaic. També m'agrada molt l'himne a capella, però trobo que tampoc és incompatible. Però el mosaic,
1: no,
0: a mi,
1: és veritat, no és incompatible.
0: A mi el mosaic m'agrada, perquè a més trobo que és segell d'identitat del Camp Nou, que els grans mosaics, després molts altres clubs s'han apuntat, però fa l'efecte com que els primers es van fer al Camp Nou. Si acabes guanyant la Lliga, també guanyant-li el Clàssic al Madrid, doncs un puntet més per parlar de què bé ho ha fet el Barça en aquest campionat, no?
1: És que per mi té molt de mèrit. A vegades es parla molt de que el Madrid ho ha facilitat i que, per tant, és un campionat també per passiva, no pas només per activa. Però crec que el Barça, durant la trajectòria, s'ha corregit en moments de dubte. És a dir, quan el Barça perd, el Bernabéu es queda 5 punts... Quan el Barça perd a Girona, el Madrid es torna a posar líder. És a dir, no ha estat un campionat... Tu podies haver baixat els braços. I el que més m'ha agradat han estat les correccions que ha anat fent Flick sobre la marxa, pel calendari, per les derrotes, i al mateix temps amb una qüestió que per mi ha estat capdalt, per les circumstàncies que siguin, que jo ara sóc incapaç d'analitzar, que és que el Barça no ha pogut fer una alineació que mantingués un ritme sostingut perquè jugadors diferencials no hi han estat. Aleshores, clar... Si hi ha moments que t'ha faltat Pedri, hi ha moments que t'ha faltat Lamins, hi ha moments que t'ha faltat Bernal... És a dir, aquella alineació idíl·lica que tothom més o menys tenia al cap no s'ha pogut fer pràcticament mai 3 partits seguits. I això crec que li dona un mèrit. A més, ha fet que el Madrid hagi entrat en un procés d'involució, que és que torna a estar sense entrenador, com si fes durant 2 anys. I allò, aquella època de 2 anys amb Mbappé, el Madrid pot quedar en blanc i el Barça 2 lligues consecutives, vol dir alguna cosa. Vol dir que, d'alguna manera, el ritme i la perseverància i el dia a dia del Barça, que això és molt català, jo ja sé que ara estem en un món molt del jovent, de buscar els moments puntuals, de buscar episodis, de dir, no, però el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, que això és el que costa... Això ho ha fet impecablement fins ara.
0: Ho ha fet impecablement, a més està superant l'absència de Lamine Yamal, ha guanyat dos camps sense ell complicats, com sempre són Getafe i Pamplona, i el diumenge, que em sembla que per aquesta generació de jugadors joves tan culers, tan passionals, tan barcelonistes, també és una gran oportunitat, no, Ramon, de posar-li el llacet de la temporada?
1: Sí, home, perquè a més jo crec que la majoria recorda el que va passar al Bernabéu en aquell clàssic que d'alguna manera el Madrid es va agafar amb unes declaracions d'Ansu Fati, de Lamine, amb el Piqué, justament, que bueno, avui em sembla que hi ha la sanció, no? Se sabrem que, com li va això davant.
2: Sí, perquè Déu-n'hi-do la cavalia amb l'àrbitre. Sí, sí.
1: Però vull dir que allà també, es va, a partir de si roben, si no roben, i es va convertir en l'esquer perquè tothom contra Lamine, no? I aleshores, quan va acabar el partit, després ells es van embolicar amb el canvi del Vinícius i totes les coses que van anar passant. Però van fer una escenografia com allò que estan fent, el punto d'inflexió, que en diuen, no? El canvi de ritme. I no va ser exactament així.
2: Ara trauria crispetes, però com que no les tinc, simplement escoltaré i gaudiré del teu anàlisi del que... Perquè clar, és que lo de això del Madrid cada setmana es va superant. Perquè sí que és veritat que intuïes que hi havia algun problema al vestidor, però clar, això d'Mbappé i les vacances rebenta encara una miqueta més. Álvaro Carreras emetent ahir un comunicat passat a la mitjanit...

0: intuïes que hi havia algun problema al vestidor, però clar, això d'Mbappé i les vacances rebenta encara una miqueta més. Álvaro Carreras emetent ahir un comunicat passada la mitjanit on admet que va tenir una pica baralla amb cop inclòs per part de Rüdiger, tot i que diu que ja està resolt. Mourinho, que va agafant força com a candidat per ser l'entrenador. No sé, Ramon...
1: Jo posava el símil de que el Madrid és una mica és com el Cirque de Soleil, que no, el que no vol és anar als camps de terra i en canvi és una carpa que va aparcant i que de cop i volta, quan alguna cosa no surt bé, es comencen a sortir històries de que s'havien atemperat, perquè és allò que deien, el Madrid sempre acaba ganant la Champions, i com que el Madrid sempre acaba guanyant la Champions, molta intrahistòria no se sap mai. O sigui, jo he vist moltes històries del Madrid que s'han sabut al cap de molt de temps. I ara, de cop i volta, doncs, per justificar papers, clar, d'algunes actuacions... Què està passant amb Carreras? La gent comença a mirar el Carreras, perquè, clar, no hi juga, veu la imatge aquella de que es fot a riure quan surt el Fran García al lloc d'ell, llavors la gent comença a investigar què ha passat i diu, no, un dia se les va tenir molt Rüdiger. Un altre dia, doncs, el que ha passat amb l'Mbappé, que ell té el seu món, que... Recordem que moltes vegades un problema de les grans estrelles és si és que la manera de fer de les grans estrelles, la marca Mbappé, casa amb la marca Madrid. I el Madrid és una marca que ho fagocita tot. És a dir, per què? Per si mateixa ja té molt valor. I és molt difícil, llevat de Di Stéfano, que és el que va posar la marca de la Champions i de la Copa d'Europa, i a partir d'allà doncs, és la imatge que té el Madrid. El Madrid difícilment... Hi ha algú, diria que fins i tot el temps de Mourinho a Madrid es va veure això, no? La marca Mourinho a Madrid com casava, i ara tinc un club que és molt desmanegat en el sentit de que tothom espera aviam què farà Florentino, llavors tothom sap que si Florentino té una reunió, que si Florentino està en un període de reflexió, però hi ha un desordre i cadascú es campi qui pugui. En aquest sentit, Arbeloa no ha estat l'entrenador que hagi estat capaç d'aglutinar totes les estrelles i de saber què passarà. Per tant, com que és un club molt presidencialista, no té un secretari tècnic, no té un director esportiu, no té un organigrama que té tothom, sinó que tothom ha de connectar amb Florentino. Jo no he parlat mai del Madrid amb Florentino, no tinc ni punyetera idea de què vol fer, però crec que té un problema ara, que és que no pots triar l'entrenador que vol perquè algun entrenador pot dir que no hi va. I això,
0: segurament s'ha trobat.
1: Això sí que és fotut, perquè qui li hagués dit abans no al Madrid?
2: Jo a Klopp no le quiero, ¿eh?
0: No le quieres?
2: Soy yo el que he dicho que no, ¿eh?
0: Ara no el vols.
2: Yo soy el que he dicho que no quiero a Klopp, ¿eh? Jo no, no.
0: I a qui vol?
2: A otro entrenador. Però a Klopp no.
0: A Klopp no. Veurem què acaba de ser el Real Madrid, perquè insistim, van passant els dies i ja l'incendi va creixent.
2: Que quede clar, no lo quiero yo.
0: No, ha quedat claríssim. Vostè no el vol.
2: Soy yo, el que no
0: és
2: quiere,
0: Klopp que hagi dit que no.
2: No, soy yo.
0: Cap cas,
2: Soy yo el que he dicho.
0: És més, Klopp el va trucar i vostè diu no.
2: No nació para entrenar. No nació para eso, pues ya está, pues no pasa nada.
0: Ramon, per tancar, i vam entrevistar Sol de Quetal, l'expresident de Barça, Bartomeu, i volem rescatar dues de les reflexions de l'entrevista que hem fet el que t'hi jugues, perquè també el Ramon hi pugui ficar cullerada i faci la seva anàlisi del que ens va dir, d'alguna de les coses que ens va dir.
3: Sí, perquè fa 6 anys vam treure el Barça Gate i no n'havíem pogut parlar amb ell en cap moment, no havia vingut a fer entrevista, i vam parlar amb ell sobre el Barça Gate i sobre Negreira. Sobre el Barça Gate va dir que sí, que es volien contrastar opinions, cosa que al principi de tot, quan va entrar el tema, ho va negar, però que no es van encarregar atacs.
4: Perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to. O dels atacs, dels informes que fa Nystrom, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit en seu judicial, jo vaig fer-ho això sense el permís del club, ni l'autorització del club.
3: Vaja, això no cola. Això no cola, perquè, bàsicament, al principi de tot, Bartomeu, quan va entrar el tema, va negar que tingués cap relació amb els comptes aquests de les xarxes socials, després va negar que el Barça hagués volgut intervenir a les xarxes. De fet, es va modificar fins i tot un document que es va entregar a Price, que és l'empresa que va fer l'auditoria interna sobre aquest tema. Doncs es va modificar aquest document per tal que Price digués que no s'havia encarregat això, que no s'havia encarregat d'intervenir a les xarxes, quan després es va demostrar que sí, i ara Bartomeu està ratificant que sí que es va intervenir a les xarxes, tot i que nega els atacs, i diu que això va ser cosa del senyor Carlos Ibáñez, que ho van decidir ells unilateralment. Una persona argentí, ell és uruguaià, crec que amb l'empresa argentina i amb una seu també a Uruguai, que es dediqui a difamar periodistes de Catalunya, per exemple, per, de mutu propi, sense

0: que ningú li digui a qui ha d'atacar i per què, no és creïble. En la meva opinió, no és creïble. Un d'ells, el Ramon.
1: En tant que en part afectada, però el problema és voler crear un relat de qui era Bartomeu i fer un relat de Bartomeu que no es corresponia amb la personalitat de Bartomeu. És a dir, Bartomeu era una persona molt col·loquial que no necessitava les xarxes socials perquè la gent pogués parlar amb ell i estar-hi d'acord o no estar-hi d'acord. I de cop i volta tothom es va veure sorprès per vendre... per des de les xarxes crear un estat d'opinió de la molta gent que anava en contra d'ell. No? I contra el Bartomeu, més aviat la gent pensava que del Barto va passar a ser el president Bartomeu, ja n'hi havia prou, ja estava de bé, i cop i volta es va voler dir com si ell estés víctima de tot un relat contrari que ara se li ha tornat en contra, perquè segurament si no hi hagués hagut el Barça Gate, si l'Adrià no i el Sergi i el Sique no hi haguessin fotut cullerada, no sé si tindríem la mateixa imatge de Bartomeu. És a dir, perquè un president pot prendre decisions equivocades. Ell ha reconegut que va ser una errada prescindir de Zubizarreta, perquè sí. Va demostrar, bueno, més que d'un Zubizarreta, d'un director esportiu. També ho va ser quan molts directius que havien format part de la seva junta directiva el 2015 el van abandonar o ell va prescindir d'ell. És a dir, de cop i volta Bartomeu vol ser president del Barça. I aquell Barto familiar que havia estat el soldat de Rossell i que en un moment determinat, per tot el cas Neymar i l'havia fet, havia assumit el club, la gent l'entenia i el comprenia. Però a partir del Barça Gate i tot el que va passar, jo crec que la gent va dir, home, aquí, així no, que té mala ombra aquest paio, que té mal, cops amagats, o què ha passat? Algú va voler crear un perfil d'una persona que no s'esqueia. I aquí va començar d'alguna mica la inquina cap a Bartomeu, perquè la praxis la va començar a fer ell malament. Després tu pots justificar una gestió d'una auditoria, si et sembla més bé, si et sembla més malament. Però això és un cas pràctic de com es poden instrumentalitzar les xarxes socials, es poden dirigir contra qui, i que ho faci un president del Barça d'una manera camuflada, i que després hagi d'admetre que, evidentment, ell estava al cas, després hi ha altres personatges pel mig, va fer que aquell personatge entranyable, que ara tornem a recuperar, no? Perquè ara va als mitjans, va a la ràdio, s'explica, això era el que era el Bartomeu. I de cop i voltes, el paper que va jugar amb el Barça Gate a mi em va semblar molt reprobable i que serà esclau de... que crec que hagués estat molt més normal demanar perdó i de dir, bé, vam creure que en aquell moment aquesta estratègia era bona, ens hem equivocat, demano disculpes a qui mai hagi pogut afectar i s'ha acabat.
0: La segona cosa, evidentment, és el cas Negreira. Cas Negreira, Bartomeu era directiu l'any 2003 quan ja es pagava a Negreira i va ser vicepresident el 2010 en Sandro Rosell quan encara es pagava Negreira, i va heredar com a president també els pagaments a Negreira. Això respon Bartomeu quan se li pregunta per què cobrava José María Enríquez Negreira.
2: Sí, però el que no queda clarit és per què es pagava el pare, també.
3: Això era el que venia de fer molts anys i no tinc la resposta. A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils. Quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues, també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges.
4: Aquest no tinc resposta.
1: Això, l'Adrià, que ha vist els papers i ha vist de tot per lo del cas Negreira, pot explicar. Crec que tothom dona per assumir... Aquí hi ha dos bàndols. I una veritat, és a dir, no es pot justificar el pagament a un vicepresident dels àrbitres, sigui amb les condicions que sigui. Això és una cosa mal feta, una praxis, i més en un club com el Barça, que en un tema tan delicat fes això. Si és simplement per això, bueno, és una qüestió. Si és que aquests pagaments anaven derivats a terceres persones, ja és una altra història. És a dir, si part d'aquests calés no anaven amb els Negreira o amb l'empresa dels Negreira, sinó que hi havien pagaments a persones interposades, algunes vinculades a la Federació Espanyola, a canvi de poders i tota la història, és una altra. Sí que és evident que per entendre tot el cas Negreira hem de tenir en compte que el Barça, en un moment determinat i capdalt per la història de la Federació Espanyola, es pronuncia a favor de Villar i... Això el Madrid el descol·loca i fa que, en lloc del Gerardo González, que era el candidat que volien ells, és Villar. Aquí, per exemple, Alfredo Relaño ha parlat de partir d'aquí del Villarato, hi ha gent que ha parlat. Bueno, això és control del poder, o exercici del poder, o tenir influència al poder, com vulguis. És a dir, el Barça es mou, en aquell moment Laporta creu que Gerardo González anirà per mal camí i aposta per Villar. I aquí això pot fer que el tracte entre Villar i el Barça, no sé si algú es va extralimitar més o menys, però era per tenir influència i per controlar el poder que es donava de facto que el tenia el Madrid. I que el Barça ha comprat àrbitres, jo crec que això No és que no sigui indemostrable, no és veritat. Em costa molt de creure que un àrbitre hagi provat. Ara, que volia tenir influència amb les designacions. Home, i tant, només fa falta veure els àrbitres que estan ara amb el VAR i amb tot el que està passant assenyalats amb el partit com de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid es queixa de que un penal a Griezmann no li piten. Però el Barça es queixa a l'eliminatòria entre de l'Atlètic de Madrid de jugades que justament van anar a favor de l'Atlètic de Madrid i en aquell moment es va dir es que esto es tu oficio y es experiencia. I en el fons, els que defensem un tipus de futbol és tenir grandesa, que és el que a mi m'agrada. El Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid, sí, però va tenir més grandesa que no pas ofici. És veritat que l'ofici el pots comprar, la grandesa no. I ahir a l'Atlètic de Madrid li passa el mateix. Tu, quan vas allà, has de tenir grandesa. Per què? Perquè aquests detalls d'un penal o el que sigui te'l puguis superar i de dir, malgrat això, jo he jugat bé a futbol. Doncs bé, tots aquests detalls fa que l'organització hagi d'estar pendent de quin àrbitre el col·loquen. Jo crec que en un moment determinat el Barça va voler intervenir per saber qui li tocava cada partit.
4: Ramon Besa, gràcies per estar avui a l'estudi del Que t'hi jugues fent aquesta canya virtual.
0: Al contrari, gràcies a vosaltres.
4: Un plaer, com sempre. 12:38, agraïts al Ramon Besa, endrecem l'actualitat i més cosetes. De seguida parlem de la Champions, aquesta Champions, aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid ahir davant l'Arsenal.
5: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Juncà, com estàs?
6: Bon dia, Flaquí.
4: Ara ho dèiem, s'ha acabat el somni europeu per l'Atlètic de Madrid.
6: Els matalassers no van poder superar l'Arsenal i els ganers en van tenir prou amb un gol de Saka per ser la final de la Champions. Simeone diu que estan tranquils perquè ho han donat tot.
7: Absolutamente, competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar. Agradecimiento a nuestros jugadores, agradecimiento a nuestra gente. Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma y creo que lo dimos.
6: Avui l'altra semifinal a l'Allianz Arena, Bayern-PSG amb avantatge d'un gol pels parisencs després del 5-4 de l'anada.
4: El Barça femení, Ana Palet, què tal? Bon dia.
8: Què tal, bon dia?
4: Oferirà avui el títol de Lliga i ja sap que Mapi León marxa.
8: Sí, tenim una última hora, comunicat mèdic de Graham Hansen, que té una lesió a l'adductor de la cama dreta. Se li farà un pla de recuperació personalitzat perquè arribi a la final de la Champions. Avui, però, abans el Barça de jugar contra el Llevant a 3:15, el Johan Cruyff, amb rotacions assegurades i amb festa també perquè aixecaran el títol de Lliga, s'oferirà a la i hi haurà parlaments en clau mercat, tal com va avançar Catalunya Ràdio. Mapi León ha comunicat al Barça que no continuarà al Barça quan acabi la temporada. Tancarà així una etapa de 9 anys de blaugrana. Després, Flaqui, ampliem quines són les opcions que tindrà el club per la posició de central la temporada vinent.
4: Després ho farem. Gràcies, Anna. Xavi Seixó, bon dia.
9: Bon dia, Flaqui.
4: El bàsquet ja hi ha data pel Joventut Unicaja, que es va suspendre aquest cap de setmana.
9: Així és. El jutge únic de l'ACB ha dictaminat que la continuació del partit Penya Unicaja serà el dia 26 de maig a partir de les 8 del vespre. Recordem que el dissabte el partit es va ajornar a la mitja part per problemes en el marcador, quan el resultat era favorable a la penya 53-33. D'altra banda, l'Eurolliga, l'Olympiacos és el primer equip classificat per la Final Four. El Madrid va perdre ahir i anirà al quart partit amb el Hapoel de Tel Aviv. Avui, Fenerbahçe i Panathinaikos poden ser equips de Final Four si guanyen.
4: I el Barça d'handbol avui juga el bitllet a la Final Four.
6: El Palau contra el Nantes a 3:15. Els de Carlos Ortega tenen un avantatge de 2 gols, però Dic Amem, capità de l'equip, diu que no s'han de confiar.
10: Tenemos mucha experiencia, sabemos lo que nos jugamos mañana, pero al final la hora de verdad es el partido. Por mucha experiencia que tengas, si no estamos a tope mañana, será complicado. Habrá que ir con todo, esperamos que el Palau no nos ayude, porque es nuestro último partido de Champions en casa y queremos terminar con una victoria y yendo al Final Four.
6: I tanquem amb un apunt de poliesportiu. Avui juga el Reus a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins a les 11 de la nit contra el Benfica, mentre que el Barça li tocarà demà.
4: Gràcies, Martí. Martí, anem cap al quiosc.
5: El quiosc del Marcos.
4: Hola, Marcos López.
11: Buenos días, Fraki. Los ganes caminan hacia la gloria. Se lee la primera página del Daily Telegraph. Bukayo Saka lleva al Arsenal a su primera final de la Champions en 20 años. La anterior y única fue en el 2006 y perdió en París ante el Barça de Rijkaard con los goles de Toi Belletti. Se lee en la crónica del diario The Times. 4 partidos para alcanzar la inmortalidad, reitera el Daily Telegraph. El Arsenal derrota al Atlético de Madrid y siente como el persistente temor al fracaso comienza a desvanecerse, titula Jonathan Wilson en The Guardian. Ahí está el equipo de Arteta rozando la Premier y la Champions. Y en el diario Le de Argentina se titula Simeone entre la virtud por valorar el trabajo del Atlético en la Champions y la omisión del presupuesto millonario que también maneja. Pone datos a esta información. El Arsenal se gastó 294 millones de euros esta temporada, pero el Atlético no se quedó en la humildad. También puso billetes, 229 palos.
4: Gràcies, Marcos, i a cuidar la veu, Xavi.
9: Avui porto una història fantàstica.
4: A veure, sorprèn-me.
9: Àngel Mateos, porter de 70 anys, que va tornar jugant al Futbol Federat, tercera federació amb el Club Esportiu Colunga, després de 30 anys retirat. És el retorn més veterà registrat a Espanya. Parlem del grup segon de tercera federació. Amb l'equip salvat li van voler fer un homenatge. Va jugar 27 minuts i li van fer un gol. Per això era el de menys. L'edat és irrelevant quan hi ha passió. Escoltem Àngel Martos.
12: Fueron años difíciles, ¿no? Fueron años de, como se suele decir aquí en Asturias, años del barro, ¿no? De los campos embarrados, mucho sacrificio, trabajar, entrenar, levantarse a las 5 de la mañana para entrar a las 3 ahí a la mina, a las 6, salir a la 1 y entrenar a las 5 de la tarde en aquellos campos arriba en Turón, que aquello era una escombrera. Un día me lo comenta Santi, que si podíamos hacerme debutar otra vez, pues debutar, reaparecer con el Colunga en tercera. Dije, bueno, Santi, vamos viéndolo sobre la marcha. Al final de temporada, si no hay ningún problema y el equipo está salvado y el equipo contrario que jugamos hoy no tiene problemas de clasificación también para no perjudicar a terceros, pues lo vamos bien. Yo creo que jugué, me dicen, media hora y yo creo que bueno, estuvo bien. Incluso decía al míster que me dejara un poco más y tal, pero al final no pudo ser. Jo per mi hubiera jugado casi de la primera part entera, así que bueno, bien, feliz, sí, sin problema.
4: Doncs gran història, gran història, Xavi.
9: Sí, sí, Àngel Mateos.
4: Doncs gran història la que ha protagonitzat. Cap a xarxes!
13: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
4: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
16: Què tal, Flaqui, bon dia.
4: Tot bé?
16: Tot bé. Sí? Sí, he arribat una mica just al micròfon.
4: Va, està bé, has arribat a temps.
16: Derrapant.
4: La gent no se n'havia adonat.
17: Tot bé.
16: Derrapant.
4: Ha fet una virolla.
16: A veure, Flaqui, hem rebut molts missatges.
4: Home, no m'estranya.
16: Sobre Ansu Fati, en relació a aquesta entrevista que ha anunciat demà el Sique Rodríguez. Hi ha gent que vol que torni al Barça, hi ha gent que no. Per exemple, hi ha un oient espectador que ens diu Ansu és el futur nou del Barça, o el Carlos diu que ell es quedaria amb Ansu Fati. I a partir d'aquí, Flaqui, s'encés un debat al xat de YouTube de si era millor recuperar Ansu Fati o quedar-se amb Ferran Torres, que aquesta temporada ha fet bastants gols. Però el debat està encès i hi ha gustos per tots.
4: Doncs demà, Ansu Fati, protagonista al Què t'hi jugues, a partir de les 12 amb el Sique Rodríguez.
18: Missatge del 06-32-72-11. Es nota que els culers ens va coure el partit de quarta final.
4: Mica,
18: ens va
4: mica,
18: coure perdre contra l'Atlètic tant a la Champions com
4: sí,
18: a la Copa.
4: Fa mal.
18: Però anem a... Vinga, va, anem a riure una mica. Ah. Amb la Nuri.
19: Ahir vaig riure molt durant la retransmissió del partit. Acaba de tirar-se simulant una falta. Però com puede perder tiempo así? No se puede perder tiempo de esta manera. No hay balón en el campo. ¿Dónde está el balón? I deies, però a veure, si això és el que fa a l'Atlètic un partit darrere de l'altre. Així que els hi han donat xarop del seu. No en sap gens ni mica de greu.
18: Es nota, estem tots una mica així, eh?
4: Sí, hi ha una mica de... Bueno, és igual.
18: Res que mor. I recordeu que enviant-nos notes de veu per Ansu Fati, que demà emetrem l'entrevista que farem avui a la tarda, enviant-nos notes de veu per Ansu Fati, opteu a una samarreta signada per ell. Ja hi ha molts números a la rifa, però, per exemple, notes de veu com la que ha enviat l'Ahmed.
4: A veure, l'Ahmed.
20: Ni Rashford ni Julián. Sisplau, Ansu Fati,
4: caram,
20: torna al Barça.
4: Ostres. Seria maco, sembla. Seria molt maco que tornés i revifés i tinguéssim la seva gran versió. Però vaja, veurem què acaba passant i què ens explica demà Ansu Fati en aquesta entrevista. Ja ho sabeu, si voleu optar aquesta samarreta, 606-32-72-11, notes d'àudio per Ansu Fati. Algunes de les millors les podrà escoltar el propi jugador en aquesta entrevista que enregistrarà el Sique Rodríguez aquest migdia i que escoltareu demà el Què t'hi jugues. Un minut passa de 3:15.
13: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
21: Bon dia. Sí, fer una resposta brillant, donar una resposta a tot aquell que tingui una cosa de dir-nos.
2: Com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
22: Parla millor que jo.
13: Què t'hi jugues?
22: Fa prou bé.
4: Ara en parlàvem, aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid a mans de l'Arsenal, que 20 anys després, Bruno, torna a una final de la Champions.
3: Sí, diguéssim que no té Thierry Henry, Patrick Vieira, no tindria segurament les estrelles que va tenir aquell 2006, però té un tros de defensa brutal. Sí. Parlàvem abans amb Ele Bermúdez, amb aquesta parella de centrals, Saliba, Gabriel Magalhães, el porter David Raya, que està fent una gran temporada, i Declan Rice, que va fer un partit espectacular. L'arbitratge. Tema àrbitres.
4: Ara és arbitratge.
3: Sabeu que sí. Després del partit, l'eliminatòria davant del Barça, l'Atlético no va voler parlar massa d'àrbitres. Sí. Que Arteta, el mateix Arteta, després del partit inicial es va queixar d'un penal, que havia estat una vergonya i tal. Li va preguntar al nostre company Miguel Martín Talavera a Arteta per l'arbitratge i va sortir així el tècnic basc.
17: Me parece que ha estado muy bien. Creo que no ha habido nada para hablar.
3: Nada per hablar. Doncs endavant. Simeone, em va sobtar bastant, li van preguntar als companys de Movistar si té ganes de continuar després del que havia passat ahir. Sinceritat brutal del Cholo Simeone.
22: ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
23: No, ahora no. Seguro que ahora no.
3: Ara no, no vol dir que no continuï, però va ser molt sincer el Cholo Simeone dient que no tenia ganes de continuar. Per cert, s'està parlant molt de la possible continuïtat o no del capità de Coque. Veurem què és el que acaba passant.
23: Que nos acabaron los apavientos.
3: Sí.
23: No, ara mismo no.
3: No, per espavientos a la segona part no va ser, eh? Va ser increïble. Sí. Jo crec que va cremar més Simeone que alguns jugadors a dintre del camp.
24: Que solo segur.
3: El projecte de l'Arsenal. Parla Arteta d'una cosa que s'està construint els últims 6 anys, però que per fi els ha donat per arribar a una final de la Champions.
17: Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa y llevamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queríamos hacer, nos han dado muchísimo soporte y luego hemos tenido la suerte de acertar con la gente que hemos traído, sea gente del staff o jugadores, para poco a poco empezar a crear algo. La gente se lo ha creído, nuestros aficionados se han volcado con el equipo y cuando eso pasa, pues estas cosas pueden pasar.
3: Han creat alguna cosa i han canviat alguna cosa, eh? Perquè Arteta era guardiolista i ahir vam veure un Arsenal que s'assemblava més al Getafe que al City de Guardiola.
4: Per cert, l'Arsenal, Arteta porta des del 2019 allà?
3: Sí, 2019, just abans de la pandèmia.
4: Quantes lligues ha guanyat?
3: 0.
4: Aquesta és la primera final de Champions que assoleix.
3: Final Champions número 1.
4: Posem una miqueta més en valor encara el que ha fet Flick al Barça. Arribar i moldre. Avui, segona semifinal.
3: Sí, la que enfrontarà el Bayern i el Paris Saint-Germain. Recordem, 5-4 van guanyar els francesos a l'anada. Es parla de millor partit de la història de la Champions. Hi ha la baixa de Raf, que crec que pot condicionar força al PSG, i va fer una comparativa a Luis Enrique a la prèvia que em va agradar i força.
25: Je me rappelle de mots que écouté a Rafa Nadal.
4: Ah,
25: que xoc. Rafa Nadal, no? Sí, sí. Que il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer i Djokovic s'ha été una motivació per lui.
3: Diu que ha estat una gran motivació per Rafa Nadal els enfrontaments amb Federer i amb Djokovic, i que s'agafa a aquestes paraules de Nadal per aquest enfrontament amb el Bayern, que no és el primer ni molt menys, ha jugat ja molts partits, però diu que enfrontar-se a un grandíssim equip, un dels millors com és el Bayern, els motiva encara més.
4: Avui juga un equip francès, a la Lliga Francesa tenim un entrenador català des de fa un grapat d'anys que està fent una boníssima feina. Carles Martínez, què tal, com estàs?
26: Hola, bon dia, com esteu?
4: Entrenador del Toulouse, el francès de Luis Enrique, la proves, quina nota li poses?
26: Très bien.
4: Escolta'm, estàs vivint les darreres setmanes al Toulouse, aquest PSG de portes en fora segueix sempre tu gran candidat a estar a la final i a guanyar aquesta Champions?
26: Sí, jo crec que estan en el millor moment, arriben aquest any als costat, ha sigut un any difícil, jo crec que el fet de jugar al Mundial i pràcticament no hem tingut... hi havia el debat aquest, no? Si realment els donaven una setmana, dues setmanes de vacances, jo crec que tot una mica mentalment, físicament, els hi ha costat, però bueno, lògicament han arribat al moment important bé, estan per guanyar la Lliga, tot i que està més justeta, però jo crec que estan per guanyar-la, i la Champions estan allà, jo crec que estan bé, estan en un bon moment, han recuperat ara també Fabián, que veurem com estarà, i bueno, jo crec que tinc la sensació que els jugadors determinants estan amb la fletxa verda, per tant, bueno, ho va veure l'altre dia, partit boníssim, i avui doncs, jo crec que veurem una altra cosa semblant.
4: Veurem, si és semblant o hi ha alguna mena de precaució o de prudència al part dels místers, tot i que no sembla que sigui el segell ni de Luis Enrique ni de company. El Carles Martínez, que estàs a punt de tancar, com dèiem, aquesta etapa al Toulouse, suposo que amb un molt bon regust, no?, de com han anat les coses.
26: Sí, bueno, doncs la setmana passada ja ho vam comunicar, ho vaig comunicar, és una cosa que tenia ja una mica en ment des de feia un temps, són 3 anys i mig en aquest any, primera temporada com a assistent, després 3 temporades ja com a primer, i bueno, doncs la sensació que estic molt bé, que tot va bé, però teníem ganes també doncs, d'intentar ja fer un passet més, un salt. Aquí al final amb Red Bears és difícil perquè amb els problemes que hi ha a l'empresa, bueno, en aquest cas els propietaris, però també per al tema de l'Alicant a nivell econòmic és difícil, i bueno, teníem la sensació, jo tenia la sensació que una mica que arribàvem ja a aquest punt de que era millor, no?, per tots una mica intentar trobar el camí de cadascú, bo per mi, jo crec que també pot ser bo pel Toulouse, i res, molt esperançat que tot vagi bé en aquestes futures properes setmanes.
0: Hola, Carles, aquí Nil Solà. Ara parlaves parlaves una mica d'aquest passet endavant, de que coneixes ara molt a la perfecció la Lliga Francesa, però has estat també molt de temps al futbol base de Barça i Espanyol. Cap on va ara Carles Martínez? No sé com està la situació. Has parlat d'un passet més, que ho ha estat allà una mica problemes d'inestabilitat també econòmica. Què busca ara Carles Martínez, o cap on pot anar el seu futur?
26: Bueno, jo crec que ara el que més és important és fer el pas adequat. Un lloc on primer, jo sempre dic que l'important és anar a un lloc on et sentis que tot connecta bé, que tot en direcció a què vol el club, quin tipus de jugadors i també què vull jo, tot i que, lògicament, una cosa que he pres molt en els meus passos des que estic fora és a que aquí tens, no?, i a trobar la solució, no?, perquè els teus jugadors rendeixin, que no tot és blanc i negre, que a vegades no tot és només el que un vol fer, sinó el que realment es pot, i sobretot que els jugadors se sentin capaços, no?, de fer-ho i es sentin amb la confiança. I això per mi és molt important. A partir d'aquí, bueno, doncs, com et dic, un lloc on em senti que realment pot haver-hi aquesta connexió, que realment sentim que els dos anem a la mateixa direcció, que es poden trobar també jugadors amb talent per intentar fer coses bones. A partir d'aquí no m'he enganyat mai, no ho he enganyat, per mi el tema de transmetre és important. Lògicament, si pogués triar, m'agradaria, no?, que pogués ser a la Lliga Espanyola, si no és ara en algun moment, però també és veritat que no em tanco per res a altres llocs. A França ha anat molt bé, estic molt content, ja és un lloc on hi ha molt talent, on hi ha gent jove, i que per tant doncs, a mi també m'agrada aquesta idea. Per tant, veurem, i després doncs, lògicament estem oberts a qualsevol cosa, però realment tenia clar el pas que havia de fer a l'hora de més o menys ja pensar que Toulouse era millor doncs, fer aquest punt i final, però ara mateix anem a veure doncs, què ens depararà el futur.
3: Els que hem vist al Toulouse, el seu equip juga molt bé, s'adapta molt bé a cada partit, però simplement això és una cosa ja més meva, però perquè la gent entengui el que ha fet Carles Martínez al Toulouse. Els dos últims anys ha fitxat el Toulouse per valor de 20 milions d'euros, més o menys, sumant les dues últimes temporades, i ha venut per valor de més de 100 milions d'euros. És a dir, li han tret tots els cracs que tenia al Toulouse i han fitxat jugadors per un total de 20 milions d'euros només. Per mi té un mèrit brutal el que ha fet el Carles Martínez a França.
26: Bueno, t'ho agraeixo, Bruno, i més que res, al final, a mi és el que m'agrada i m'encanta, i jo sempre dic que vaig entrar al Toulouse entenent que, me'n recordo, les reunions que vam fer aquí eren, vale, què tenim, i està clar que la marca i el que vol fer el Toulouse era, doncs, fitxem a partir de lligues menors, i tenim a joves, molts nanos també de la casa, i a treballar-los, a desenvolupar-los, per a partir d'aquí doncs, treure el màxim de rendiment d'ells, i a partir d'aquí també segurament, doncs, això ja ho sabíem, també els jugadors que venen a Toulouse venen sabent que és un bon lloc per créixer i trobar, no, el següent destí. Això és part, i també els convencem que vinguin per això, no? Però, bueno, realment, doncs, tinc ganes, doncs, de veure si puc trobar un lloc on exactament això, no? No sigui cada any tornar-ho a tenir, canviar-ho tot, sinó intentar que aquestes coses que arriben ara a l'abril, maig, i que sents que el teu equip ja ho té una mica més interioritzat, a veure si, no? Doncs, podem donar-li aquest segon any o per què no, tercer any de continuisme. Ara us escoltava, ja ho sé, totalment diferent, però escoltava l'Arteta, no? I sé, perquè conec gent d'allà dintre, aquesta història, no?, de començar el primer any, doncs l'important és els resultats, a partir d'aquí vas fent una mica la teva idea, no?, de club, i això, doncs, bueno, una mica de melancolia, no?, de dir, m'agradaria, no?, a vegades poder dir què podríem arribar a fer si certs jugadors que han agafat ja unes idees les poguessin fer, no, el segon any, sense tenir que canviar, doncs, com tu dius, sobretot els 6-7 principals de l'11 titular, no, d'una temporada. Però també m'agrada i és una cosa que els que jo he treballat a futbol base, i per mi, doncs, el futbol no deixa de ser això, no? És transmetre, intentar ajudar el jugador i que el jugador senti que pot créixer, doncs.
4: Se'ns tira a sobre el butlletí horari, Carles, si em permets, fem la pausa obligada per endreçar l'actualitat i rematem l'entrevista perquè ens queden algunes coses que et volem preguntar també en referència a Barça, que coneixes bé el futbol base del Club Laurana, fins i tot d'en Sufati, que demà el tindrem de protagonista el que t'hi jugues i l'has vist aquest any a França. Si m'aguanta res, tornem després del butlletí i rematem l'entrevista 5 minutets més amb tu, si ens permets.
26: Cap problema.
4: Gràcies, Carles. Doncs això, fem una pausa.
18: I recorda que per construir, ja sigui futbol base, sigui el que sigui, els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria, absolutament tot, ho trobaràs a Material Building by MCAT.
4: Home, els millors.
18: Home, evidentment, ho sabeu de sobres. MCAT.cat.
4: Pausa i seguim el que t'hi jugues.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Avui farem un rodolí. Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme.
4: De seguida el Seixo reparteix el seu clatellot. Abans, però, ressaludem el Carles Martínez. Carles, segueixes per aquí, oi?
6: Sí, sí.
4: Molt agraït, eh? Gràcies per la paciència, però teníem el butlletí horari obligatori. Teníem ganes de seguir xerrant amb tu, Carles Martínez Novell, fins ara entrenant al Toulouse. Acabarà temporada aquest proper estiu i a partir d'aquí, a l'espera de nous projectes, si pot ser algun dia, algun moment, poder venir a entrenar a la Lliga Espanyola amb aquest projecte, aquest quadri, com a idees. Més enllà del teu futur, Carles, ja que tenim aquí, avui a jugar aquest PSG, l'altre dia Flick deia, després del 5-4 del PSG-Bayern, aquest Barça meu pot 100% competir amb aquests dos equips. Tu realment veus el Barça podent competir amb aquest PSG que segueix tan fort i tan ferm?
6: Jo crec que va amb la progressió. Jo crec que va amb la idea, sobretot de creure el Barça. Hi ha una cosa que a mi m'encanta d'ells, és veure'ls i la gana que tenen, no? La convicció que tenen aquests perfils, inclús ara que ha tornat Gavi, que jo veig a Fermín, amb tots aquests que s'ho creuen, no? Que són capaços de dir podem i per què no, no? I volem. Després és veritat que, bueno, jo crec que potser a poc a poc aquesta idea de que segurament es pot intentar trobar algun perfil a davant, que els hi acabi de solucionar el gol, no? Potser una mica més fàcil, potser reforçar algunes posicions, però està clar que el Barça va en camí. Jo crec que ha estat a tocar lo maco, inclús hagués sigut si també s'hagués pogut plantar aquestes sèries, sí, no? Haguéssim vist a tres perfils, no? D'equips molt semblants. Però bueno, això és la competició i realment doncs, el futbol és el que és i l'has de fotre, has d'estar i els detalls de la Champions, si no ets capaç de controlar-los tots, doncs no arribes.
4: I tant, i els detalls compten i molt. Escolta, ara esmentaves algun dels jugadors amb els que has tingut relació en el passat al futbol base del Barça, amb Valde, amb Gavi, amb Fermín, amb Caçador. Déu-n'hi-do, com el Barça segueix trobant en la Masia les solucions a tantes i tantes coses, eh?
6: Bueno, jo crec que és un clar exemple per al Barça, claríssimament, però per tots, doncs, de veure que a vegades el talent, quan el talent hi és, no? Jo, per exemple, en el Barça és més fàcil, i em passa igual a l'Espanyol, que els conec, molts dels que hi han estat, mm-hmm. I tu saps que quan el jugador té el talent, a vegades és una qüestió de creure-hi, no? De posar-lo, i ja està. I això inclús passa en una temporada amb un mateix equip. Tu veus equips que comencen la temporada, que semblen tots boníssims i que per culpa de dinàmiques i de certes coses, al cap de 3-4 mesos aquests mateixos jugadors, no? Sembla que tots són dolents i que tots ja no hi valen, no? A vegades el clima d'una temporada, el moment d'una temporada fa que això sigui així. I en el Barça, tu quan saps que tenen aquests jugadors tan bons, no? És una qüestió de que els posin, de que hi creguin, de que lògicament es deixin anar, no? que tot necessita un temps. Jo aquí a Toulouse no tinc més remei que posar-los moltes vegades, no? però aquest més remei fa que al final, bueno, si falles no pateixis que et tornaré a donar l'oportunitat, no pateixis que tornaràs a tenir un altre partit, i això al final fa que es van fent i per això també acaben sortint jugadors de màxim nivell. El Barça, jo crec que és claríssim, i jo crec que, bueno, està claríssim que la millor estratègia pel Barça és seguir comptant amb el 50-60% de la plantilla, segurament sempre de la casa.
7: Carles, sóc el Santi.
6: Hola, Santi.
7: Què tal? Dels que hi ha el primer equip ara, a la teva època, quan estaves entrant a la Masia, hi ha algun que deies aquest arribarà segur i ha acabat arribant? Algun d'aquests o no?
6: Mira, jo amb això soc bastant clar, i potser em cauen una mica de pals, però la majoria dels jugadors que acaben d'arribar al primer equip, tu de petit penses que és que han d'arribar, no? Perquè, no sé, me'n recordo el Gavi, quan va arribar, dius que si no arriba el Gavi, o sigui, tenen alguna cosa diferent. L'Eric García era un líder des de ben petit. No canvien tant, no són tan diferents de quan els veus ara al camp. El Fermín el veig ara amb la seva energia i com celebra cada victòria, com celebra els gols, i és el mateix que era de petit. Després hi ha coses com el Fermín, que era molt poca cosa, va veure si realment creixerà, si no creixerà. Després hi ha els entorns, si els entorns l'ajudaran, no l'ajudaran, però el talent el tenen. Són coses que... talent, mentalitat competitiva, que potser és el més important, que a vegades ens oblidem d'això. Però es parla molt de si el jugador és bo o dolent a nivell tècnic o tàctic, però jo una cosa que em quedo molt és veure si realment competeixen bé, no? Si des de petits els poses a jugar igual a qualsevol final, a qualsevol torneig, i fan el mateix contra l'últim de la classificació o el primer. I això es veu molt. I en general, tots els que han arribat, alguns ho tens molt més clar, però no... perquè no penses, hosti, no hagués dit mai que aquest no arribaria. La veritat és que amb això sí m'ho he pensat.
7: I hi ha algun que deies aquest arriba segur i no ha arribat?
6: Sí, segur que n'hi ha. Mira, per la generació, per exemple, del 2002, és una generació que, ostres, potser és la millor. Quasi en aquell moment el futbol base doncs era el Pablo Moreno, l'Ilaix Moriba, el Robert Navarro, el José Martínez, el Joel, hi havia el Ramon, o sigui, hi havia molts bons jugadors, el Nico González, que eren, i en canvi no n'hi ha cap en el primer equip del Barça, no? Per diferents situacions, Mira, l'Ilaix, doncs, segurament va prendre una mala decisió, va marxar, i per això no hi ha sigut, o el Robert, per altres coses, tampoc. Però segurament si per altres coses haguessin quedat, segurament ara el Tomé Navarro no estaria a l'Atlètic de Bilbao, estaria jugant al Barça, o estaria a l'Ilaix també, etcètera, etcètera. I això passa en tots els clubs, No ho dic i no parlo només pel Barça. Però això sí que és el que et dic. Una cosa és com els hi va la vida i com van les decisions que prenen. Sí, però que el talent el tenien i el tindrien si juguessin al primer equip, No en tinc cap dubte.
4: Des de fora la Mina és tan bèstia com ens sembla a nosaltres aquí?
6: Sí, no, aquí realment, bueno, te'n dones compte de la magnitud que tenen quan això, no? Quan realment a fora, llavors tothom segueix el Barça, però no 100%, no tots els partits, però quan el veuen i veuen un partit ara de la Champions i tal, clar, el dia següent estem aquí esmorzant amb l'estaf i és com, mare meva, quin jugador, no? Bueno, talent pur, totalment.
4: Escolta'm, sí. Si no m'equivoco, tu vas tenir l'Ansu Fati en categories inferiors a l'infantil, si no m'equivoco, i de fet és el moment que es trenca ell el tibia i peroné, no?
6: El tibia i peroné, en un partit exacte que estàvem jugant contra l'Espanyol allà a la Ciutat Esportiva. Sí.
4: I com l'has vist aquest any a França, l'Ansu?
6: Pues mira, l'altre dia vaig jugar contra el Mónaco, sí. I vaig estar amb ell i vam estar xerrant un rato, el vaig veure feliç, el vaig veure content. Crec que content també de la decisió que va prendre, de sortir de l'entorn. Però el mateix, l'Ansu segurament és, em dius de petit, és un que arribarà segur, i tant, no? És impossible que no arribi amb el talent que tenia, i després el que dèiem, la vida i els detalls fa que puguis estar-hi o no estar-hi. Però bé, està molt bé, està content, és un lloc, Mónaco, doncs, lògicament és una molt bona ciutat, és un entorn que també no hi ha una pressió altíssima, perquè, bueno, doncs perquè al final no hi ha tanta gent ni a l'estadi, ni lògicament el club és molt gran, però no és res comparatiu amb el que és el Barça, la magnitud de l'entorn, i li està anant bé, està agafant, pràcticament no ha tingut lesions importants, ha anat agafant el ritme, està fent gols, és un joc i un estil que el Mónaco li ajuda, i ho està fent molt bé, el vaig veure content, i bueno, me n'alegro molt per ell, perquè és un tio increïble.
4: Nil, algun missatge final pel Carles?
8: No, que em quedo amb això, no?, de que vol un projecte amb una mica més d'estabilitat, i a mi m'ha sorprès molt els números que ha explicat Bruno Alemany, sí. Que un entrenador, un no, que aconsegueixi que cada temporada, any rere any, venguin jugadors per 100 milions, 6-7 jugadors titulars, i aconsegueixis, doncs, fer rendir, és una cosa molt complicada de trobar, per tant, els directors esportius...
7: Directors esportius de primera divisió.
4: Correcte, aquest era el missatge final.
8: Era el missatge final, sí.
6: Vinga, gràcies, eh?
8: Truqueu el que t'hi jugues i el recomanarem.
4: Carles, una fortíssima abraçada i gràcies per passar-te avui pel que t'hi jugues.
6: Un plaer, com sempre.
4: El Carles Martínez, entrenador del Toulouse i que emprèn aquesta nova etapa, veurem cap a on el porta, però com diem, escolta'm, el rendiment i amb les eines que li donen està allà i l'ha fet palès. Bruno, aquesta nit podem escoltar el PSG Bayern, el Bayern PSG amb vosaltres, eh?
9: Sí, a Ser Más, també al YouTube de Carrusel Deportivo, a les xarxes socials, a l'app de la Ser, que és una app tremenda, l'actualització de l'app de la Ser. Ens hi posem a les 9 de la nit amb el Fermín Suárez, el José David López, narrarà el Borja Cuadrado, així que farem feina des de les 9.
4: Doncs a partir de les 9 aquesta eliminatòria per decidir qui és el rival de l'Arsenal a la final de la Champions. 1:14, reprenem el fil del clatellot i de seguida, hit musical.
10: Eso es, de la Paviento.
4: Avui de DJ Espaviento.
10: Hoy DJ Espaviento está aquí en the house.
4: Doncs de seguida, hit musical de DJ Espaviento. Abans, però, Willy, reprenem el fil del clatellot. A veure, Seixó, qui t'emportes avui?
11: Doncs mira, he esperat, Flaqui, 4 curses del Mundial de Fórmula 1.
4: Sí?
11: Però crec que és el moment. Crec que és el moment. Recordo, a començament d'any, titulars com Alonso tendrá el mejor coche de la parrilla, Adrian Newey, el Messi de la aerodinámica, por fin Alonso con un coche competitivo. Doncs després de 4 curses, Antonelli és el líder amb 100 punts i Fernando Alonso...
12: Sí, mi mujer.
11: 0 punts. I Lance Stroll, company d'equip, 0 punts. La victòria 33, de moment, està complicada. Però diumenge vaig sentir a la transmissió televisiva gran carrera de Alonso. Ha adelantado a 4 coches para acabar 15º. I anà fent. L'asturià sempre ha estat superprotegit i ara es passa de puntetes d'una altra temporada, de moment molt dolenta. Possiblement aquest sigui el problema d'Alonso. Tothom li diu les gràcies. I clar, ja fa 20 anys, 20, de l'últim Mundial.
4: Sí, i són molts anys ja perseguint aquesta famosa 33, era, no?
11: 33.
4: I allà està ancorat. Està ancorat Fernando Alonso, que va generar molta expectativa, però al final... No ha acabat de rutllar. Gràcies, Xavi. No marxis gaire lluny, que hem de parlar encara de més temes. 1:16, està preparat DJ Espavientos?
10: Eso es, creo que sí.
4: Necessita la nostra col·laboració?
10: Claro, evidentemente.
4: Ah, sí? Hem de fer
10: Espavientos. Voy a repetir un hit.
4: Ah, de debò?
10: Sí, vamos a repetir el hit. Y esta vez es mi versión.
4: Ostres, boníssim.
10: Pero como el Barcelona le remonte en la Liga... Vas a ver tú quién lo canta, ¿eh?
4: Clar, haurem de fer una altra versió.
10: Verás tú quién lo canta, ¿eh?
4: A veure qui la canta. De moment, DJ Espavientos.
10: Si ganaste un nada, plete, clap your hands. Si ganaste un nada, plete, clap your hands. Si tenés el mejor sueldo y solo has...

0: Hens. Me estoy liando. Si has perdido mucho tiempo, Stomp Your Feet. Si escondiste, recoge pelotas, Stomp Your Feet. Pero luego en Inglaterra te hacen lo mismo y te quejas. Si cuando pierden mucho tiempo, Stomp Your Feet. Si eres el entrenador mejor pagado de Europa, a las tres. Si en 10 años va una liga y una copa, a las tres. Si podrías jugar de loco, pero juegas más bien poco, siendo el entrenador mejor pagado de Europa, a las tres.
1: ¡Muy bien!
2: Complicada, ¿eh?
0: Sí, sí, la de hoy es...
2: Lo has complicado
0: para todos. Me he hecho daño a la rodilla aquí. Me toqué contra la mesa.
2: Aquest hit, que ja va ser hit en el seu dia, versionat per...
0: Sisplau, no em feu cantar-lo a mi.
2: Això no va dir. No, però el Barça... la Lliga està guanyada.
0: Sisplau, no em feu cantar-lo a mi.
2: Aquest diumenge quedarà anul·lada aquesta possibilitat perquè el Barça guanyarà la Lliga. Ja veurà. Ja veurà.
0: Barça!
2: Barça! Una i 18.
3: Què t'hi jugues?
2: Diumenge el clàssic a les 9 al Camp Nou, clàssic que pot decidir la Lliga. Si el Barça empata o guanya, confiem que guanyi, doncs serà campió de Lliga. El Barça a nivell esportiu, alguna novetat, Santi Ovalle?
4: Han tornat avui als entrenaments. Aquests dies alguns jugadors han estat fent entrenament per la seva banda, i Araujo, per exemple, avui tornen i gaudiran d'avui, dimecres, dijous, divendres, dissabte, 4 dies per preparar el partit vital de diumenge.
2: Ahir ens explicaves que Lamine començava a fer certes feines, fins i tot el propi Lamine ho va penjar a xarxes.
4: Sí.
2: Un exemple de jugador...
4: Compromès amb el que t'hi jugues, vols dir?
2: Sense anar més.
5: Home, és complicat confirmar una notícia més d'aquesta manera que penjar la foto.
2: Sí.
4: Gràcies, Lamine.
2: Gràcies, Lamine.
5: Moja soja i Santi Ovalle.
2: Per cert, diumenge clàssic.
4: Diumenge clàssic.
2: I el que t'hi jugues Barça, festa grossa.
4: A l'estudi Toreschi.
6: Digue.
4: A l'estudi Toreschi amb el públic del que t'hi jugues. Per tant, qui vulgui venir a viure el que t'hi jugues Barça, la festa per la Lliga des de l'estudi Toreschi a partir de les 8 del vespre diumenge, 616-32-72-11. WhatsApp, se'n dieu venim 2, venim 3. I us apuntem
6: nom dels que vingueu.
2: Nom i cognom dels que voleu venir a veure en directe el que t'hi jugues Barça.
4: Festa per la Lliga.
2: Barça-Madrid.
4: Amb el piano, no?
6: Farem una mica piano.
2: El que calgui, farà el que calgui.
4: Pantalla gegant, beguda, birra d'Estrella d'Am, aigua, menjar, segur que hi ha alguna cosa.
2: Ara vindré jo.
4: Festa brutal. Festa brutal per guanyar la Lliga i per celebrar-ho al costat de Plaça Catalunya, que és on és la celebració
2: ideal,
4: del Barça.
2: Ideal.
4: És a dir, ideal.
2: Acabada la retransmissió que tens al Barça, doncs te'n vas cap a celebrar-ho.
4: Hi haurà taverna, el tio Faja ven els bojos, hi haurà taverna després de celebració de la Lliga. Esperem, si no la guanyem, doncs mira, no passarà res, perquè el dia següent la podem guanyar un altre cop i també obrirem. També obrirem,
2: més.
4: Per tant, però, home, la volem guanyar el clàssic amb vosaltres, 616-32-72-11, al WhatsApp del programa, ens dieu allà qui veniu i obrim el Toreschi per viure-ho tots junts.
2: Doncs ja ho sabeu, si voleu venir al Toreschi i viure el que t'hi jugues Barça amb aquest especial clàssic que pot donar la Lliga, envieu el nom i cognoms dels que vulgueu venir al 616-32-72-11. Anton Meana, què tal, com estàs?
7: Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
2: Doncs bé, anar fent aquí descomptant dies pel diumenge, que confiem ja que s'acabi la Lliga.
7: No, la Liga acaba hace rato, solo que no
2: había enterado,
7: pero la gente ya está otra cosa, ¿eh?
2: La gente
7: ya está al Mundial, la gente está cerrada de vacaciones, la gente ya está otra cosa distinta.
2: De fet, crec que has estat amb el seleccionador aquest migdia, ¿no?
7: Sí, lo tengo aquí delante, está firmando libros, presenta su autobiografía.
2: Sí, una trabada.
7: Y la vida se entrena cada día.
8: Madre mía, qué titulazo. Titulazo, ¿eh? La vida se entrena cada día, ¿eh?
7: Está muy contento, está muy feliz, ya veo que no te gusta el título,
8: que
7: pero
8: sí, que
7: está
8: sí,
7: contento.
8: Que lo digo en serio.
7: Está feliz, es su día. Y bueno, ha hablado un poco de todo, no ha querido mojarse con la lista, un pequeño guiño a Carvajal, por su respuesta queda claro que no le va a llevar, pero que ayer habló con él y que no tiene gran cosa, ha venido a decir que la lesión no es muy importante y que podría tener, si quiere, el entrenador minutos en el último tramo de la temporada. Y el único futbolista al que él le dedica parte de un capítulo es a Lamine Yamal, hablando de la importancia que tiene Lamine para este equipo, de que es un jugador que no escatima nunca el entrenamiento, dice que trabaja pues eso todo el día pensando en fútbol, que a Lamine termina el capítulo nadie le regala nada y pone en valor, ¿no?, la conexión de Lamine y Nico, que fue clave en esa Eurocopa, y que aunque él cree que el colectivo está por encima de cualquier jugador en esta selección, pero es consciente, y lo ha dicho en la rueda de prensa, que ell confia en que Lamine i Nico lleguen bien i que sean claves en este Mundial.
2: Doncs De La Fuente, de gira amb el seu llibre i a veure què acaba sonant aquesta llista del Mundial amb la presència, evidentment, de Lamine Yamal, que ja ens deia el Santi, que hi començava a fer treball.
8: Llibres es poden fer i Twitch, no? Pregunto,
5: Ostres, Bruno.
8: No.
4: Però què passa, Bruno?
8: No, que no.
4: Pues serà molt millor que faci un llibre que la gent llegeixi una mica.

0: què t'hi jugues?
1: Cadena SER.
2: Ganes de sol, ganes de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
3: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
4: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
5: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
6: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
5: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuando entras, pero no cuando sales.
6: Pues entra en mejoratuprestamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
7: Hígado graso, Regis H, el complemento alimenticio que ayuda a prevenir la inflamación y ayuda a la regeneración hepática gracias a la silimarina. Cuidar tu hígado es cuidar tu salud a largo plazo. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
8: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
9: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
0: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
10: Elena.
11: Hola, Elena. Ai, hola, Manolo, perdona. Elena de Diego, de la cadena SER.
0: Amb Siki Rodríguez.
12: Últimamente me cambia el nombre de todo el mundo, eh.
0: I Lluís Flaqué.
12: I Manolo García, que me importa también, el último de la fila. Tú, venga, vamos a darle ahí.
11: Manolo González, perdón.
12: Gracias. Elena.
0: ¿Qué te jugas?
11: Elena de Diego, para la cadena SER.
12: Hola, Elena de Diego. Manolo González, encantado.
11: Igualmente.
13: Dos quarts de dues del migdia, recta final del que t'hi jugues. De seguida parlem d'un tema que ens explicava ja el Xavi Seixó fa uns dies i que ens preocupa i molt, que és aquesta fuga de talent de jugadors de bàsquet cap a bàsquet nord-americà, cap al bàsquet universitari d'allà, que està deixant a clubs catalans, entre ells el Barça i sobretot la Penya, que són sis casos, ens deia Seixó, que ha patit la Penya, sense marge de maniobra. Veu com formes un jugador i quan arriba l'edat de potser fer un salt endavant important a la seva carrera, de sobte arriba un club, una universitat nord-americana en aquest cas, i se l'emporta.
14: És el problema de tot arreu. És el problema. Venen de fora i te roben. És el problema que tenim a Badalona, endèmico.
13: De seguida parlem d'això, però abans, Elena Diego, què tal, com estàs?
11: Què tal, Flaquim?
13: I ara l'Àlex Luna també per aquí, a Girona. Àlex, com estàs?
15: Hola, hola, bon dia.
13: Perquè, clar, estem davant de dies també, si el Barça fa el compte enrere per intentar guanyar la Lliga, l'Espanyol i Girona el que fan és el compte enrere per intentar buscar una victòria ja a la Lliga que permeti redreçar la situació. I no sé com està, comencem per l'Espanyol, Elena. Les sensacions, ve de perdre l'Espanyol davant del Madrid, són 17 partits sense guanyar, com afronten aquesta recta final de Lliga?
11: Doncs, Flaqui, podríem dir que els comptes a l'Espanyol són millors que les sensacions, perquè els pericos són encara 13ens, amb 39 punts, i una victòria els deixaria virtualment salvats. Ara mateix tenen 3 punts de marge sobre el descens, depenen d'ells mateixos, i haurien de guanyar una de les 4 finals que tenen per endavant, dissabte el Pizjuán contra el Sevilla, dimecres rebran a casa l'Atlètic Club, hauran d'anar a Pamplona per jugar contra Osasuna, i acabaran la Lliga a casa contra la Reial Societat. El problema és que les sensacions de l'equip són nefastes. Estan caiguda lliure. Va arrencar el 2026 a 18 punts del descens i ara, després de 17 jornades sense guanyar, el coixí s'ha reduït a només 3 punts. Així que, encara que una victòria seria pràcticament salvadora, el dubte és veure, pensar on serà capaç d'aconseguir-la l'equip veient aquesta pèssima segona volta que estan fent i si seran capaços de desfer-se de la motxilla emocional que arrosseguen, perquè en els últims partits és cert que quan el rival s'ha avançat l'equip ha caigut i han aparegut els fantasmes del que seria el tercer descens de l'equip en 6 anys. Dissabte, els de Manolo González juguen tota una final contra el Sevilla. El partit ja s'està jugant a la prèvia. El Pizjuán estarà totalment ple. I l'Espanyol ha programat per demà una roda de premsa del capità, de Javi Puado, lesionat de llarga durada, que no està podent ajudar l'equip des del camp, però que demà intentarà aixecar l'ànim dels jugadors i de l'afició des de la sala de premsa. El Sevilla arriba crescut, ha sortit del descens. A la primera volta va guanyar l'Espanyol 2-1, és a dir, que està per decidir el gol a Beraix. I si traiem la calculadora, Flaqui, perquè fa pinta que aquests últims partits ho haurem de fer, l'Espanyol té guanyat el gol a Beraix a l'Elx i Oviedo, el té empatat amb Mallorca, Rayo i Llevant, i l'ha perdut amb l'Alavés, Girona i València.
13: Doncs déu-n'hi-do com està el panorama, i significatiu que demà surti a parlar davant de la premsa el capità Javi Puado, baixa de llarga durada, però que vol enviar un missatge d'intentar encoratjar tant l'equip com l'afició de cara a aquesta recta final. Un quart de cinc de la tarda, el dissabte, Sevilla-Espanyol. Sensacions al Girona, Àlex.
10: No canvia molt el guió del que ha estat dient l'Helena, segurament millor en la taula que per sensacions. El Girona, que està a 2 punts del descens, que pot començar el partit contra el Rayo. Estan en descens,
13: clar, perquè juga dilluns. Sí, sí.
10: O sigui, va ser el primer en jugar i l'últim. Veurà passar 2 jornades. La sensació és de que si Montilivi no es posa les piles, serà encara molt més difícil, perquè ja sabem que l'ambient no és el del millor estadi. Ja sé que ha d'engrescar l'equip per animar, però necessita un puntet més, i jo crec que contra el Sevilla té un bon... contra el Sevilla no, la partida de Sevilla... Sí, però vull dir, el partit del Pizjuán, que el va guanyar l'afició, jo crec que té un bon referent al Girona. M'agradaria donar una dada que és important, que és que de totes les temporades a primera, excepció, evidentment, de la que l'equip va aconseguir anar a la Champions, l'equip mai ha guanyat més de 2 partits en les últimes 7 jornades. N'han passat 3 i les 3 són derrotes. Per tant, és clau aquest partit contra el Rayo Vallecas, perquè s'enfronten a la mateixa jornada els dos que tens per sota, és a dir, Sevilla i Alavés s'enfronten contra Espanyol i Elx. Això què implica? Doncs que mínim pots avançar, si tu fas la feina, a 2 rivals, però és que si empaten els 4 implicats, pot ser que avancin els 4. Per tant, és importantíssima aquesta jornada, que en principi, no sé si virtualment, però et deixaria molt a prop, a falta de potser un puntet o 2 més. Per tant, qualsevol dels resultats que pugui passar aquest de setmana el beneficiaria. Per davant, Reial Societat a casa, Atlético de Madrid a fora i Elx a casa, una possible final. I l'última vegada que Elx s'ho juga tot amb el Girona, que si algú té memòria que se'n recordi de què passa, perquè va ser la final del play-off d'ascens a primera amb aquell gol agònic de Pere Milla, el descompte. Un drama.
13: Doncs déu-n'hi-do com està la situació també a Girona. Juga dilluns, sabrà ja tots els resultats de la jornada i amb quina posició podria ser de descens, confiem que no ho sigui, si guanyen els rivals directes en aquesta jornada. Gràcies, Àlex.
10: Gràcies a vosaltres.
13: Per cert, Nil, el Girona, que segueix treballant en el futur, tot i que el present sigui complicat, es treballa en el futur.
15: Correcte, perquè hi ha la confiança total dins del club de que el Girona continuarà un any més en primera divisió. Va firmar fa unes setmanes l'arribada d'Izan González, aquell migcampista que tant agradava l'Ai Benítez, que va meravellar l'Europa l'última temporada i mitja, que ara mateix, a més, va fer el salt des del gener al Granada, 14 partits, un gol, 2 assistències. El Girona l'ha firmat en propietat per al primer equip i amb un contracte important de llarga durada, perquè confien que és un jugador de futur. Per tant, el Girona, que ja treballa de cares a la propera temporada.
13: Doncs té molta qualitat i progressió meteòrica, que d'Ifa, que acabarà el Girona, confiem, estem convençuts, que per jugar a primera divisió. Gràcies, Nil. I Anna Palet, un apunt del Barça femení, perquè ho explicaves a les notícies, ho ampliem ara. S'està complicant i molt la situació de cara al futur pel que fa a la posició dels centrals.
16: Sí, hem preparat un informe a partir de la sortida de Mapi León, amb quines centrals podrà comptar el Barça la temporada vinent. Hem preparat un informe de quins seran els noms que vestiran la samarreta blaugrana en aquesta posició de central.
13: Doncs anem nom a nom, perquè ens expliquis quina és la situació a nivell individual. Per exemple, Irene Paredes.
16: No calen presentació. Irene Paredes, 34 anys, titular indiscutible a la posició de central, també ho continuarà sent la temporada vinent, però compte perquè ja serà l'últim any de contracte que tindrà Paredes i, per tant, una solució de present, però no de futur.
13: Hi havia gran fe en Laia Alexandri.
16: Era el recanvi de Mapi, però es va lesionar de creuats aquesta temporada, per tant, fins a principis d'any 2027, al gener, no tornarà, per tant, no es pot comptar amb ella pel primer tram de temporada, però, sens dubte, ha de ser la jugadora que, d'alguna manera, agafi les regnes d'aquesta posició de central.
13: Tant de bo recuperi bé per poder subir aquest rol. Més noms, Aixa Camarà.
16: 19 anys, revelació d'aquesta temporada, ha passat de plantejar-se una sessió a principi de temporada per tenir minuts a jugar, atenció, 37 partits aquesta temporada, que es tradueixen en més de 2.000 minuts amb el primer equip, jugar tant de lateral com de central. Veurem on prefereix col·locar-la l'any vinent Pere Romeu, però sens dubte serà una solució de garanties.
13: Aquestes ja hi són, n'hi ha que arriben, com Júlia Torres.
16: 17 anys, fitxatge ja anunciat, ve del Sevilla, és una de les perles del futbol espanyol, s'incorporarà, segons va dir el comunicat del club, al futbol base, però fa poca pinta que arribi a trepitjar gaire el filial, perquè tal com està la situació, el més probable és que Pere Romeu l'utilitzi ja directament pel primer equip.
13: Hem escoltat noms d'algunes que hi són, d'altres que venen i altres que tornen. Martina Fernández.
16: Podria tornar, 21 anys, va jugar diverses temporades al Barça, però la temporada passada va marxar cedida a l'Everton i després traspassada a l'estiu, això sí, amb una opció de compra relativament baixa per un club com el Barça. Ens expliquen que el club ha anat controlant en tot moment la seva evolució. Martina s'ha adaptat bé i està còmode jugant al futbol anglès a Anglaterra. Però si arriba la trucada definitiva del Barça, que pel que sabem encara no ho ha fet, aquest moviment en ferm, és molt difícil que Martina arribés a rebutjar el Barça pel que suposa tornar a casa. Per tant, una de les opcions més factibles que té per incorporar un altre jugador en aquesta posició de central, que quedarà força tocada després de la sortida de Mapi.
13: Aquella... Marxarà Mapi, però s'ha de resoldre bé, president, eh?
17: I aquella que... la del Bayern de Múnich, aquella que juga tan bé...
16: Que aquestes costen calés, president.
17: Ja, però la del Bayern de Múnich, aquella que es diu Pernil.
16: No, aquesta no és central.
13: No, no és central.
16: La Pernil no...
13: No és central.
17: Pernil?
13: Pernil Harden. No és central, no és central.
17: Em va agradar, eh?
13: Oh, és molt bona. Sí, sí.
16: Aquesta és davantera, la podria fitxar.
17: Veus?
13: Sí, també.
17: Oita!
13: Qüestió és que el projecte es mantingui tal i com està ara, que és aspirant a tots els títols. Gràcies, Anna.
16: Una abraçada.
13: Una i 39, bàsquet.

0: de lo que tú no sabes.
1: Xavi, ara ho dèiem, ja ens ho explicaves la setmana passada, perquè hi havia un nou cas de jugador que marxava des de casa nostra cap a Estats Units, i és un greu problema pel bàsquet europeu, perquè la seva cantera directament, podem dir que està sent assaltada, sí, pel bàsquet universitari americà.
2: Sí, sí, sí, efectivament, des que es va introduir els contractes NIL, que recordem permeten a les universitats pagar bons contractes als jugadors, la desfeta pels clubs és total, diríem. Hem de dir que la indefensió dels clubs també és total, és una decisió del jugador jove, i la veritat és que, bueno, doncs són ja 31 jugadors espanyols només a la primera divisió de la Lliga Universitària. Un dels equips més perjudicats, Flaqui, és la Penya, perquè la Penya, doncs, sempre, històricament, bueno, jo crec que és una de les millors, si no la millor cantera d'Europa, i han volgut contactar amb una persona que no té, no fa falta ni presentar-lo,
1: no.
2: És el Pau Ribas, mundialista, campió del món, campió d'Europa, exjugador de la Penya i ara responsable del bàsquet del planter de la Penya.
1: Pau Ribas, què tal, com estàs?
3: Què tal, com esteu?
1: Déu-n'hi-do quin problema que tenim sobre la taula, no? Aquesta fuga de talent cap als Estats Units, davant de la qual sembla que els clubs quedeu indefensos.
3: Bé, és una nova realitat. Sigui un problema o no, la realitat és aquesta. El bàsquet en el jugador jove i a través de la nova situació universitària americana ha canviat i no queda un altre que adaptar-te i intentar buscar solucions i seguir amb el nostre camí, que al final crec que els nostres aficionats i la gent de Badalona està contents. Sempre han estat contents i hem d'aconseguir que segueixin.
2: Pau, la veritat és que perquè la gent es faci una idea, és a dir, primer, és molt difícil quan passa això tenir una indemnització i després quedes en mans una mica de la decisió del jugador, de convèncer-lo de que es quedi i tal. No? És molt complicat, no, això?
3: Sí, evidentment, quan aquesta nova situació ha arribat, és veritat que tots els clubs, en general, doncs, no estaven preparats, no? La situació del jugador jove aquí, contractualment, per exemple, no estava contemplat que poguessin arribar aquestes opcions per ells, però bueno, ara és una nova situació que ja la coneixem i, evidentment, la cantera i els jugadors que els clubs d'aquí apostem, doncs, han de tenir unes altres característiques o has de buscar la fórmula perquè formar un jugador et doni rèdit esportiu, ja sigui en el teu equip professional, o ara, dintre una nova realitat, que et doni rèdit econòmic, perquè, evidentment, tenen possibilitats molt, molt importants, on, evidentment, el jugador és el primer beneficiat, però el club que el forma ho hauria de ser també.
1: Clar, és una oportunitat molt bona pel jugador, això és innegable, te'n vas amb un contracte molt elevat, el bàsquet nord-americà, un salari important a nivell salarial, però clar, es busca aquest mecanisme almenys d'indemnització com, no sé, uns drets de formació, com hi ha el futbol, no sé. Hi ha hagut contactes amb altres clubs, amb altres planters, perquè clar, el Barça també és un dels afectats, hi ha molts clubs que el Madrid també. S'està treballant a nivell grupal per intentar buscar una solució entre tots?
3: Bueno, ho parlem moltes vegades. És veritat que estem en la mateixa situació. Sí que és veritat que és difícil de trobar una situació comuna perquè és un bàsquet que no regeix per les mateixes normes que aquí i bueno, al final és un negoci que tenen allà que cadascú mira pel seu. Però sí que hi ha mecanismes. El més important és treballar bé amb els joves que vulguin venir al club que defenses, ara com, per exemple nosaltres la Penya, i tenir el màxim talent aquí possible. Després intentar que aquest talent doncs, serveixi per alguna cosa pel club, i sí que és veritat que amb la nova realitat sembla que aquests joves doncs, no estaran aquí, però això no significa que quan tinguin 24 anys o 25 anys no ho puguin estar. És veritat, nosaltres hem tingut casos, el Ricky Rubio, quan era jove tampoc va poder jugar a la Penya, tampoc va anar a l'NBA molt jove, ara està a la Penya. És una nova realitat, hem de buscar nous objectius, però sí que és veritat que el jugador jove, doncs, aquests anys universitaris, doncs, no estarà per Europa. Però també us dic que no hi ha moltes oportunitats pels joves aquí. Clar, abans que arribés al bàsquet americà, no hi havia molts joves menors de 22 anys que fossin capaços de jugar a la CB o els donessin oportunitats. Vull dir, és una cosa que també hem de tenir clara i és una crítica a que els joves no els hem tractat suficientment bé. Jo crec que el Joventut ho hem treballat bé, però en el bàsquet europeu en general pocs joves es veien últimament.
2: Pau, per cert, Rusić podria marxar o esteu intentant que es quedi o això és un globus sonda que ha sortit o com, què ens pots dir d'això del Rusić?
3: Bueno, Rusić és un jugador que per edat pot jugar a bàsquet universitari, pot jugar a l'NBA, pot jugar a Europa. Per sort està amb nosaltres i la veritat és que porta una temporada creixent i estem contents amb el seu treball i veurem, no? Tots els temes contractuals i tots els rumors al final sempre n'hi haurà. L'important és que ell treballa molt bé amb nosaltres, estem contents amb ell i veurem el seu futur, però com a jugador jove és un exemple que si li dones oportunitats i espai en un equip, doncs són jugadors que tenen bon rendiment i dona una identitat a l'equip i al club i la nostra gent està orgullosa.
2: Esperem que es pugui quedar perquè està fent una molt bona temporada. L'altre dia llegia una cosa, Pau, que a mi em va deixar una mica esgarrifat i va dir, bueno, és que clar, si els americans continuen fent tot això i continuen emportant-se jugadors i tal, doncs escolta, potser els clubs grans es plantegen tancar l'aixeta de les canteres i no sé, tirar cap a una altra banda. Home, jo espero i desitjo, no, Pau, que això no sigui així i que no arribem a aquest punt, no?
3: Bueno, nosaltres sempre, no? A Espanya, a Catalunya, a Europa, sempre els equips han estat orgullosos de les seves canteres, però és veritat que si mirem fredament números i jugadors joves que juguin a la CB, que juguin a l'Eurolliga, realment n'hi ha pocs. Primer, sobretot, perquè el salt entre ser júnior amb 18 anys al bàsquet professional ara mateix és molt més gran que quan jo era júnior i molt més gran que quan el meu pare era júnior, és així. Llavors, les oportunitats són molt difícils i és evident que a part dels contractes increïbles que s'estan oferint, la falta d'oportunitats també marca. Jo crec que hem d'aprendre això, però sempre hi ha fórmules, no? Intentar crear una nova cantera, formar bons jugadors, i si no li treus rèdit professional esportiu, doncs econòmicament que ajudi a clubs com per exemple nosaltres a intentar competir amb pressupostos més alts.
1: Ara, insisteixes molt en això de les oportunitats, eh? Pues entenc que la solució potser creus que hauria de venir per aquí, no? No sé si de marcar un mínim de jugadors joves que hagin d'estar en primeres plantilles o buscar alguna mena de solució que ajudi a tenir més oportunitats en aquest bàsquet europeu que cada vegada els hi nega més.
3: Bueno, jo crec que és una crítica que anem una mica tard, no? Sí. Perquè ara competir amb aquestes oportunitats, sobretot econòmiques, és pràcticament impossible. Sí. Però sí que portem doncs, molts anys que cada cop hi ha menys joves i menys oportunitats, que ja et dic, eh? Que el salt al bàsquet professional s'ha fet més difícil.
1: Sí.
3: I és més difícil fer aquestes apostes, no? Però al final el jugador jove ho ha patit i ara, per sort per ells, tenen unes noves oportunitats esportives que crec que en molts casos, a part d'econòmiques, doncs també són bones i s'han de respectar. Sí que és el problema aquest, que hi haurà aquest forat de jugador jove que no hi serà, que fins ara, segons el meu punt de vista, no hi era molt. Però bueno, hem d'apostar que tractar-los el millor possible, que vulguin tornar quan, perquè la majoria d'aquests jugadors, el 99%, hauran de tornar a Europa. Clar. I bueno, si els has tractat bé, els has format bé, els has creat una identitat, doncs lo normal és que vulguin tornar al teu club i aquest, jo crec que és un objectiu que, per exemple, nosaltres tenim.
2: Pau, ara faig un spoiler d'una secció o una altra que tinc jo aquí, que és com et va la vida, i et vull preguntar,
1: home,
2: et vull preguntar com et van les coses, que ens fa molta il·lusió parlar amb tu ara en aquesta faceta i tal, però bueno, com va tot, Pau?
3: Bé, difícil. Sempre el primer any de deixar de jugar, doncs hi ha partits que estàs al camp i ho passes malament per no poder jugar, no? Però bueno, crec que la temporada que jo vaig decidir-ho, vaig poder-ho pensar molt, i això m'ha ajudat aquesta temporada a estar molt, molt tranquil i sobretot buscar el nou camí, aprendre, i jo vull seguir vinculat al bàsquet i trobar la manera que sobretot que ho gaudeixi, igual que ho heu dit, de jugador. Veurem, no? De moment ajuden els joves els seus nous passos. És una cosa que jo he viscut i ho disfrutes molt, com milloren dia a dia des dels nens de 8-10 anys fins als que ara dos que han de ser júniors i han de ser professionals. I bueno, gaudint-ho i treballant molt i amb moltes ganes, la veritat.
1: A veure, Pau, crec que hi ha algun oient, Bermúdez, que vol fer alguna pregunta.
0: Sí, hem anat rebent whatsapps, com sempre anem rebent, i n'hi ha un que diu: i com funcionen les clàusules de rescissió en el món del bàsquet?
1: Com funcionen les clàusules de rescissió en el món del bàsquet? No sé si n'hi ha o no n'hi ha.
3: Bueno, home, sí que n'hi ha. Bueno, és veritat que cada cas és diferent, no? Doncs normalment quan intentes captar algun jugador, en el cas que són joves, doncs tu els hi garantitzes una formació i depèn quines són les seves perspectives, doncs, i els seus, bueno, on són capaços d'arribar a través de com els formes tu i quin creixement tenen, doncs pots acordar diferents clàusules de rescissió o indemnitzacions. Que passa que evidentment aquests jugadors joves també saben que hi ha el bàsquet universitari i estan preparats, no? Per... Bueno, és veritat, bueno, però sempre hi ha alguna cosa nova en el bàsquet i t'has d'anar adaptant, perquè canvia molt de pressa, però no queda un altre.
1: Són els reptes que et marca el món del bàsquet, en aquest cas el Pau Ribas, com a director del bàsquet de base masculí de la Penya. Pau, gràcies per estar al que t'hi jugues i a veure si es troba alguna mena de solució per potenciar la presència dels joves al bàsquet europeu.
3: Segur, moltes gràcies.
1: Una abraçada forta.
2: És que vaig dir una cosa, Flaqui, és que als Estats Units en aquest moment es paguen contractes superiors a contractes de la Eurolliga. És a dir, un jugador pot anar a jugar a la Lliga Universitària, aprendre anglès, estudiar en una universitat i tal, i tenir un contracte superior a si estigués jugant amb un equip de l'Eurolliga. Aquest és un problema greu.
1: Doncs és un problema greu que està afectant-hi molt els equips de casa nostra. 6 jugadors de la Penya, 3 al Barça, si no recordo malament.
2: 3 del Madrid.
1: 3 del Madrid i els que vindran, perquè, insistim, la temptació de marxar cap al bàsquet universitari amb aquests contractes i amb aquest salt important, doncs, com deia el Pau Ribas, davant la manca d'oportunitats, segurament també que hi ha el bàsquet europeu pels joves, doncs acaba fent que els jugadors marxin cap allà. De seguida tanquem amb tu, Xavi, amb els tocs, però hem volgut abordar aquesta problemàtica que està afectant el bàsquet de casa nostra. 1:52.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Per cert, que avui us hem demanat molta participació. Hem tingut el tema en Sofati, la sortejarem la samarreta demà. Si voleu apuntar-vos al Toreschi també, obrim una nova via. Si voleu anar aquest divendres a veure el Barça-Pozo de futbol sala, gran partit del Palau d'Orana, divendres a 8:45 del vespre, partit de Lliga, jornada 29. Els dos hi arriben empatats a 66 punts, per tant, partidaco, que diria aquell. Barça primer, Pozo segon, en joc al acabar primer la Lliga regular. Doncs el primer que truqui al 933-44-14-11, 933-44-14-11, dues entrades per anar a veure el Barça Pozo de futbol sala aquest divendres a 8:45. Tenim una altra trucada, però crec que no era per això. A veure, qui ha trucat?
5: El Pozo estàs tu, Flaqui! Mare de Déu!
1: Però així entres ja faltant. Només
5: o sigui, avui no està el Sique perquè deu estar perseguit per la policia, no?
1: No, el Sique està a Mònaco a punt d'entrevistar Ansu Fati. Ho hem explicat.
5: Per haver fet un ball i massatge al Bartomeu, que mare de Déu!
1: Ball i massatge, no? Ball i massatge,
5: no? Però avui ha estat ball i massatge que vol fer ahir. Normal que tu no hi fossis.
1: No, jo no hi era ahir.
5: Jo tampoc hauria estat aquí.
1: Tu tampoc hauria
5: estat. Com heu tingut els nassos de portar el pitjor president del Barça i fer-lo riure?
1: El què?
5: I el feu riure a sobre.
1: Que no, home, no.
5: S'ho passa bé.
1: No. Simplement vam fer una entrevista per aclarir temes i dels quals avui n'hem tractat amb el Raon Bets alguns que no ens van convèncer gaire, sincerament.
5: Vaya huevos. Vaya huevos. Tu vas fer bé la volta festa, no vull tenir res a veure amb el Novita.
1: No té res a veure amb això. Tenia un compromís familiar que m'obligava a agafar festa ahir.
5: Espera, que tinc una senyora aquí que et vol dir alguna
1: cosa. Home.
5: Què passa?
1: Però aquest vincle Barça-Juan Francisca, que no l'he vist venir, quina relació tenen Francisca i Barça?
5: Però estic
1: fallando. Va, per favor!
2: Ojo, Francisca, sisplau.
5: Que si va decir que me llamo Francisca.
1: Sí, ja sé qui és.
5: Que estuvo ayer aquí uno que dice que le llaman el Novito.
1: No li diu, bueno, sí, algú li diu així.
5: ¿Tú sabes que a mí me llaman Doraemon?
1: ¿Por qué?
5: Pues si quieres te vienes a casa y te lo explico y hacemos un casquet volador.
1: No havia d'haver preguntat. Bueno, em treu de l'equació aquesta relació, aquest vincle, que està parlant Barça Juan i de sobte jo tinc aquí al costat a la Francisca. Que no, no...
6: Em vols de preguntar?
1: No, vull que torni a contestar, no vull que torni a respondre.
6: Si no tengo el primer plato, tendré que tener el segundo. Guapo.
1: No serà perquè no vagi anat a Madrid a vegades, allò, aquest any. Però com que sí, ja vaig anar i no em va fer ni cas, vostè.
6: ¿Quieres una entrada para el clásico?
1: Si tengo o si quiero.
6: Tú me abres el Camp Nou, yo te abro las piernas.
1: Va, Francisca, per favor. Si us plau, va, per favor.
6: Va.
1: Quasi que prefereixo que torni a parlar al Barça Juan, imagina't.
6: Yo le doy una entrada a tu mujer,
1: no,
6: Berto. Le doy una entrada pel teatro. I jo me quedo a dormir.
1: No, per favor. Venga, alguna cosa més, Francisca?
6: Pregúntame qué llevo puesto.
1: No et preguntaré això. No t'ho
6: pues
1: he preguntat.
6: Puesto,
1: no t'ho he preguntat.
6: Ja que preguntes...
1: No t'ho he preguntat.
6: Llevo les fines.
1: Va, per favor, va, tira, me penja. I el Barça fa, per aquí, no està? Vinga, fora, Willy, fora. És que
6: és.
1: Ja està? Ah, no, encara està aquí. Willy, pengi.
6: Tanca. És que no gusta decir tanca.
1: Tenim guanyador, Helena, de les entrades per anar a veure el Barça a Pozo?
7: Sí, flaguis, pel Sergio Santamaría.
1: Doncs mira, Sergio Santamaría. Que té jugador de futbol, no?
2: I cantant,
1: també.
2: Ah, no, aquell era Lorenzo Santamaría.
1: No conec, no, Sergio Santamaría. Bueno, doncs Sergio Santamaría, enhorabona, t'emportes aquesta entrada doble per anar a veure el Palau Blaugrana, el Barça a Pozo, aquest divendres a 9:15 del vespre. Saixom ha demanat avui temps per tancar el programa amb els tocs.
2: Vinga, va.
1: Que portes dies intentant fer-los
2: sí.
1: Entrar i no hi ha forma.
2: Hi ha un que ha d'entrar, eh? Vinga, va, som-hi.
8: Tres tocs i el Saixom.
9: Tiqui-tiqui, miau-miau.
2: El primer és un clàssic de José María García i l'he volgut recordar avui. És una zona amb uns familiars que estan plorant i tal i qual. I està jugant a Espanya. En aquells moments hi ha un redactor de García i passa això. Atenció.
10: Vamos a entrar en este instante en la sala para poder ver ahora mismo a los padres y José María. Creo que vas a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una...
2: ¡Gol! ¡Perdón de España!
0: Perdón de España.
2: ¡De España!
1: Està llorant, jo m'imagino ja amb el telèfon, amb el picanillo,
2: que golaço. Bueno, i el que volia posar, és Adrià Soldevila, el Ser Deportivos, amb Paco Jo, i atenció al que succeeix. Vinga.
11: Que sí, que esta madrugada ha habido fútbol con un equipo de primera, el Barça, que ha perdido el amistoso en Dallas, pero ha ganado a cambio 5 millones de euros, Adrià.
12: Sí, es la nota positiva de este viaje, 5 millones de euros, que hay una paliar una pequeña parte de los problemas económicos del club. Han sido 11 horas de avión, disculpa, descansar, jugar y volver.
11: Nada, Adrià, seguro
12: que... De hecho, el Barça ha estado menos tiempo en Dallas que volando. El equipo blaugrana ha perdido 3-2 ante el América de
11: México. No, mejor lo vamos a dejar porque Adrià le ha debido tocar la lotería y está de un humor que ya no gustaría tener a todos los demás. Victoria del rival del Barça, a cambio la derrota le da casi 5 millones d'euros, que supongo que harán igual sonreír a la puerta que Adrià.
1: Sálvame, Paco Jo.
2: Sálvame, atenció, ja és un atac de somriure... directe.
1: Bon rotllo. Gràcies, Xavi.
2: Vinga,
1: Bermúdez, què no expliques?
0: Doncs mira, que hi ha molta gent que diu sort dels tocs, que és així una manera molt bonica d'acabar el programa. Sempre. Però hi ha molta gent que també diu sort del RAC.
1: Sort del RAC.
0: No sé si sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe, que és l'assegurança connectada RAC. I per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC, directament. Connexió directa amb el RAC. En cas d'avaria, només has de premer el botó, et geolocalitza i ja directament t'envia assistència. Ja ni trucada... I tu l'únic que diràs és...
1: Sort del RAC.
0: Efectivament. Sort. I a més ara amb un 25% de descompte.
1: Sempre
0: que el RAC és on per ajudar.
1: Doncs fins aquí el que t'hi jugues d'avui. Demà hi tornem amb l'entrevista en Sufati, amb el Sique que l'està enregistrant aquesta tarda. Farà des de Mònaco i amb aquest regal de la samarreta signada per l'exjugador del Barça, ara a les files del conjunt monegasc. Gràcies a tots, gràcies al Willy, a l'Helena Diego, a tota la relació d'esports. I ara us deixem amb doble programació. Sabeu que hi ha aquesta crisi provocada pel lantavirus que ha afectat aquest creuer, doncs teniu doble programació. A la cadena SER, prevista la compareixença de Mònica García, ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, que compareixen després de la reunió amb el president del govern per informar de l'última hora sobre l'antivirus i de les mesures que es prenen a nivell espanyol. I a SER Catalunya, doncs l'hora 14 a Catalunya. Per tant, doble programació. Nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a les 12 del migdia. I abans, si voleu, obrim el bar. I avui, graderia del balcó.
0: I si voleu venir diumenge...
1: I a les 9 al Play Football amb el Bruno.
0: I si voleu venir diumenge a veure el clàssic...
1: 6-6-32-72-11.
0: Obrim el Toreschi. Ens ho passarem bé.
1: Serà el dia que guanyarem la Lliga. Per tant, veniu, començarem bé. Adéu-siau.
13: Ven ahí, Presi. Ven ahí.
14: Si amanece, nos vamos.
15: Es una casa muy íntima, por eso no os la quería enseñar.
16: Al loro.
17: Me ha parecido ver un pene.
15: Pero sí, bueno. A todo.
18: Pues no me he traído la gafa del cerca.
19: Como una farola rosa.
15: Pero es muy famoso, es de Héctor Sochas.
20: Debe medir 30 metros o más.
21: Sí, sí, sí. Es grande, grande, sí.
22: Qué envidia, ¿eh? Corta esto porque esto es muy verde.

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dijous, és 7 de maig i totes les mirades estan posades en l'Ondius, el vaixell on s'ha detectat un brot d'antivirus i que finalment atracarà les Canàries aquest diumenge. Els 5 catalans que hi hauran de passar la quarantena en un hospital militar, malgrat ara ho sentíem, hi ha dubtes sobre si se'ls pot obligar a fer-ho. Ara ho repassem, però abans... Abans del temps, i amb núvols que, seguint la tònica dels darrers dies, creixeran a la tarda, especialment al Pirineu i Prepirineu. Allà pot ploure, també a les Terres de l'Ebre. Temperatures avui un pèl més baixes. I pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment a aquesta hora, normalitat. Diu el Ministeri que previsiblement dilluns 11 de maig tindrà lloc l'evacuació de les 140 persones que viatgen a bord de l'Ondius, el vaixell on s'ha detectat el brot d'antivirus, que de moment ha fet 3 morts i 5 contagis confirmats. Un cop fora del vaixell, entre ells els 5 catalans que formen part del passatge, hauran de passar quarantena en un hospital militar, això pel que fa als passatgers espanyols. Sergi López, bon dia.
6: Bon dia, Gisela. No podran tornar a casa encara que no tinguin símptomes de la infecció, això mentre hi ha dubtes de si la quarantena antena és o no obligatòria. Les autoritats continuen insistint en la crida a la calma. És un virus conegut que no ha mutat i que té una capacitat de transmissió molt baixa.
5: Ho amplia la Susana Ruiz.
7: El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, admet que la situació és excepcional i que cal estar molt vigilant, però alhora demana no caure en un alarmisme infundat amb plantejaments poc rigorosos.
8: És un virus molt poc eficient. És un virus molt poc eficient perquè té poca capacitat infectiva. I com que és molt letal, això li resta eficiència, d'acord? O sigui que és un virus que encara no ha evolucionat i esperem que no evolucioni per ser contagiós a tope com ens va passar amb la Covid mateixa.
7: Fernández ha afegit que la gran majoria d'infeccions per antivirus es produeixen per inhalació de partícules de restes de femtes o orina d'arrossegadors, no per contagi entre persones.
5: La vaga del sector educatiu es notarà avui a les escoles bressol. A tot l'estat s'ha convocat una aturada per reclamar millores salarials i una reducció del nombre d'infants que ha d'atendre cada mestre. Dins el malestar de la comunitat educativa també hi ha la qüestió de suspendre colònies i excursions. Són 4 de cada 10 les escoles que s'han sumat a aquesta iniciativa. Pau Puig.
9: Els promotors de la campanya diuen que ja s'hi han sumat més de 900 centres de tot Catalunya, però que la xifra s'incrementa cada setmana. Els docents demanen al govern que s'assegui a negociar amb els sindicats per resoldre la situació d'emergència que fa anys que s'arrossega. Laura Gómez és mestra i promotora de la plataforma.
10: Avui hem portat la primera samarreta que va sortir quan van sortir les assemblees grogues. Llavors el missatge era SOS, educació pública en perill, no? I encara està vigent aquest missatge.
9: Denuncien pressions d'inspecció a alguns centres, entre ells a Badalona, perquè els claustres no puguin votar si adherir-se o no a la protesta. Un manifest que ja està tenint repercussió a les reserves de les cases de colònies. Segons les patronals del Lleure, la reserves ja han caigut més de la meitat.
5: Però és que després també hi ha el malestar pel pla pilot que preveuen Mossos als instituts. Dels 14 centres que havien de participar en aquest experiment, només en queden 7.
6: I en 2 d'aquests 7, els docents votaran aquesta tarda per forçar la direcció a que hi renunciï. Són l'Institut Eugeni Tors de l'Hospitalet i l'Institut de Vic els que aquesta tarda debatran el claustre si volen seguir dins del pilot. El govern mantindrà el pla en els centres que s'hi avinguin, però és conscient que tot aquest soroll genera reticències en alguns d'ells.
5: Mentrestant, al Parlament, ahir dimecres, es va viure un episodi de certa tensió després que s'interceptés un paquet que anava dirigit a la CUP i que va fer activar els especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra per analitzar-lo. No contenia cap explosiu, però sí missatges racistes i homòfobs. Xavier Balló.
11: Es tractava d'un paquet en el qual hi havia un circuit electrònic que s'ha detectat en l'escàner de seguretat i això ha aixecat les alarmes de l'equip del Parlament, que ho ha considerat sospitós. Els TEDx han anat a analitzar-lo i han comprovat que no es tractava de cap material explosiu i s'ha pogut tornar a la normalitat. El paquet, però, contenia un llibre amb aquest circuit electrònic amb diversos pamflets d'empreses d'alarmes de seguretat i una nota escrita en català que contenia, segons la CUP, missatges racistes i homòfobs d'extrema dreta.
5: I el detingut pel crim d'una dona a Esplugues de Llobregat ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, segons ha avançat el periòdico, i han confirmat a Ser Catalunya fonts penitenciàries.
6: L'ingrés va tenir lloc dimarts per ordre de la plaça 3 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància del municipi. El pres està actualment en tractament mèdic davant la possibilitat que pateixi algun tipus de trastorn mental.
5: I els escombriaires de Girona han tornat a treballar aquesta nit. Un 82% de la plantilla ha acceptat l'acord del comitè amb l'empresa. Des de Ràdio Girona, Marta Altimir.
12: Cada cop hi ha menys brossa al carrer després que aquesta nit els escombriaires del torn de nit hagin sortit a treballar. No hi haurà contenidors desbordats per temps de flors després que la plantilla rectifiqués ahir al vespre l'acord. Una entesa que té com a eixos principals la pujada salarial al nivell dels funcionaris més 1% el 2026. De moment s'han donat 6 mesos per continuar negociant els horaris. I la pujada dels sous l'assumirà l'empresa que gestiona el servei i no l'Ajuntament.
5: Són les 6:56.
13: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Oi por Oi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi por Oi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera, Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El representant de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, i del davanter Robert Lewandowski ja és a Barcelona per definir el futur de tots dos. Joan Tejedor, bon dia.
15: Bon dia. Tal com va informar Ser Catalunya, la setmana del clàssic que pot definir la Lliga és la que tenia prevista desplaçar-se a Barcelona el representant Pini Zahavi per abordar les dues situacions principals que el Barça ha de definir a curt termini. La primera és la renovació de l'entrenador Hansi Flick per un any més fins al 2028. Tot i que el tècnic la vol aparcar fins que el títol de Lliga sigui matemàtic, les dues parts avançaran per tenir enllestits els detalls quan arribi el moment. I l'altra, el futur de Lewandowski. Que el davanter polonès fa temps que coneix les condicions per renovar la baixa, per molt que la proposta formal per escrit del Barça pugui trigar més del que li hauria agradat al jugador, i per això Lewandowski contempla i estudia altres propostes que té al damunt de la taula, sobretot les que arriben tant d'Aràbia com dels Estats Units en lligues menys competitives que li podrien permetre seguir compaginant els clubs amb la selecció.

0: avui segon concert de l'Último de la Fila a l'Estadi Olímpic.
1: Manolo García i Quimi Portet han trigat 30 anys a retrobar-se a Barcelona i en menys d'una setmana dos cops encara queden entrades, però poques. Per tant, si és que en voleu, heu d'espavilar.
0: I si no sou de l'Último, teniu sempre l'opció de Joan Miquel Oliver.
2: Ses arrues com llaurades dels teus iris.
0: El fundador d'Antònia Font, que actua aquest vespre a la Sala Apolo després de passar i parlar aquí a Catalunya.
1: Ho fa dins del Festival Empremta, serà 8:45. El cantant i compositor acaba d'estrenar el seu darrer treball, Roisas.
0: Al ritme d'Antònia Font, doncs saludem la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Què teniu avui el programa?
3: Avui, ara t'ho dic, però hi vam parlar amb el Joan Miquel Oliver,
0: el programa,
3: ens va dir que un drama això de viure a Mallorca, que seguirà vivint, però que els turistes s'ho han menjat tot.
0: Ah,
3: la poden recuperar, l'app de la Ser, els oients que vulguin recuperar-la. Per avui, doncs, tot sobre l'antivirus, el creuer de l'antivirus, totes les novetats, serem a les Canàries, parlarem dels dubtes legals que genera si els poden confinar o no a tots aquests passatgers, i tot sobre la visita del Papa. Parlarem amb el corresponsal al Vaticà, amb el Vicenç Lozano, amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Solés, amb el conseller de Justícia, que també és qui d'aquí penja els afers religiosos i és qui ha estat coordinant aquesta visita a la presó de Brians. Li demanarem més detalls de tot això. Parlarem amb veïns també de la Sagrada Família per veure com estan vivint tot aquest focus una altra vegada, que no el necessitàvem massa, el focus. I després a les 10, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i el Ponseti, abans secció de cuina, dijous paella amb el Gipsy Chef.
0: Doncs Marina, que vagi molt bé el programa.
3: Gràcies.
0: A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
4: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
5: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
3: Augmentarà el salari, que esteu tots d'acord en això, sí. Pues també augmentaran les tarifes, no hi ha més, eh? Tu augmentes les tarifes i augmentes el salari.
2: És la patronal de les residències ACRA, Cinta Pascual, explicant que després de l'acord al qual s'ha arribat per pujar progressivament els salaris dels treballadors d'aquests centres, no quedarà més remei que augmentar també

0: no quedarà més remei que augmentar també les tarifes dels usuaris. Ara en parlem, però abans tres imprescindibles. El primer, el temps. Dia tapat, amb pluges, sobretot en punts de muntanya, i temperatura màxima una mica més baixa que ahir. El trànsit, ara mateix un carril tallat a la Ronda Litoral en sentit Trinitat per un cotxe avariat. Problemes també habituals a les entrades a Barcelona. I el transport públic a la R2 Nord, la circulació de trens està interrompuda entre les estacions de l'aeroport i el Prat. Així que es recomana utilitzar el transport alternatiu per arribar a l'aeroport. Coincidint amb l'anunci de l'equiparació salarial entre els sous de la pública i la privada al sector social, la patronal de les residències de gent gran ja ha anunciat que augmentarà els preus. Argumenten que així podran acollir-se als augments de salaris més alts recollits a l'acord, que ronden el 8%. Oriol Soler.
1: La patronal de la residència ja ha dit que cobrarà més a les famílies pels seus serveis. El seu argument és que així podran millorar el sou als treballadors i, de retruc, fer que aquests puguin optar als augments pactats amb el govern. Cinta Pascual és la presidenta d'ACRA.
2: A mi em sap greu, però jo a les famílies a vegades els dic: és evident que el nostre sector augmentarà el salari, que esteu tots d'acord en això, sí. Doncs també augmentaran les tarifes, no hi ha més, eh? Tu augmentes les tarifes i augmentes el salari.
1: Justament el sector de la gent gran és on la bretxa salarial entre la pública i la privada és més gran, del 42%. Recordem que el govern castigarà les entitats que tinguin sous mitjans més baixos i premiarà els que tinguin un sou mitjà de més de 21.000 euros.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT, majoritaris al sector, celebren l'acord, però adverteixen que s'ha de traslladar als convenis col·lectius. I des del Col·legi de Treballadors Socials, el seu vicedegà, David Rodríguez, demana que l'equiparació no se centri exclusivament en els salaris, sinó també en tota la resta de condicions laborals.
3: Ha de ser una equiparació completa, no només del salari en si, sinó del salari, de la jornada, de les condicions laborals, dels suports que es poden rebre.
0: Sergi López, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Gisela.
0: Recordem en què consisteix a grans trets aquesta equiparació salarial.
4: Doncs es tracta d'una mesura per millorar progressivament la situació de 120.000 treballadors del tercer sector, és a dir, aquells que cuiden persones grans amb discapacitat o amb addiccions. D'aquí a 4 anys s'han de cobrar el mateix salari que reben els que fan la mateixa feina, però en el sector públic. Amb la signatura que van escenificar ahir Generalitat, patronals i sindicats, es pretén resoldre el problema de la manca de personal al sector i l'alta rotació dels que s'hi dediquen. La Generalitat pujarà en 130 milions d'euros anuals les tarifes que paga a les empreses del tercer sector per cada persona atesa, amb la condició que els recursos extra serveixin per millorar el sou dels professionals.
0: I els 5 catalans embarcats al creuer amb antivirus faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, juntament amb la resta d'espanyols que viatgen al vaixell.
4: O sigui que de moment no podran tornar a casa, encara que no tinguin símptomes de la infecció. El que no se sap és quan durarà l'aïllament.
5: El període d'incubació és en torno a 45 dies. Ese es el període d'incubació. El tiempo en el que consideremos que las personas tienen que estar en cuarentena dependerá de estas reuniones que tenemos técnicas, en las que se determinará cuando consideramos que es el día cero de ese contacto.
4: Escoltàvem la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: I el papa Lleó XIV visitarà la presó de Brianzo, el Raval i Montserrat en la seva visita a Catalunya. Ho ha explicat l'arcabisbe Joan Josep Omella.
6: Está, por una parte, la cárcel, Brianzo 1, que visitará. Y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertad, etc. Y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro. Y luego está el mundo de la contemplación, el mundo de los contemplativos, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
0: Finalment, per tant, no anirà al Camp Nou perquè està en obres. El dimecres 11 no farà cap acte a Barcelona i marxarà directament a les Canàries. I l'acomiadament col·lectiu que prepara Nestlé pot arribar a afectar 178 treballadors a Catalunya, que són més de la meitat dels que la companyia vol fer fora a Espanya. Els més afectats seran els empleats de les oficines centrals d'Esplugues del Llobregat, Pol Valero.
7: L'empresa vol acomiadar 158 persones de la seva seu a Esplugues, entre les quals hi ha personal administratiu i també treballadors de vendes. Les fàbriques de Girona i Reus en surten més ben parades, amb 12 i 8 acomiadaments respectivament. Lluís Parra, portaveu d'UGT, rebutja l'ERO i demana voluntarietat en la sortides.
8: Que la gent que no vol marxar no hagi de marxar obligatòriament i la gent que vulgui marxar que pugui aixecar la mà i que tinguin les bones condicions per marxar.
7: La multinacional suïssa vol acomiadar 300 persones a tot Espanya pel canvi d'hàbits dels consumidors, que compren més marques blanques, i també diu que vol automatitzar i digitalitzar més processos.
0: I els accionistes del Banc de Sabadell han ratificat Marc Armand

0: Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno.
1: En el seu primer discurs, Armengol ha defensat que cal apostar per la innovació tecnològica.
2: El sector financer està immers des de fa anys en una transformació profunda. La tecnologia està canviant la forma de fer banca. La utilització de les dades, la intel·ligència artificial i la capacitat d'anticipació estan elevant el nivell de repte per mantenir-nos competitius.
1: Paraules a la Junta General d'Accionistes és la primera després del fracàs de l'OPA del BBVA i la segona que l'entitat fa a Sabadell des del retorn de la seva seu social a Catalunya.
0: I els Mossos d'Esquadra han escorcollat un institut a Mataró a la recerca d'una pistola Taser, Martí Oliver.
3: El centre va alertar la policia davant la sospita que un alumne duia sobre aquesta arma i dimecres al matí els agents del cos de Mossos d'Esquadra es van presentar a l'institut, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, i fons policials han confirmat a CIR Catalunya. Han escorcollat els alumnes de la classe on se sospitava que hi podia haver l'aparell. Ho han fet en presència dels professors, però finalment no ha aparegut i ara faran seguiment del cas davant de nous possibles senyals d'alerta.
0: Són les 7:27.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: El Barça femení, que va rebre ahir el títol de Lliga.
2: Ho va fer després d'imposar-se per 5-0 al Llevant, celebració al Johan Cruyff, després d'aconseguir la 7a Lliga consecutiva, i encara queden les finals de la Copa de la Reina el 16 de maig i de la Champions el dia 23.
1: El Girona, que ha tancat la incorporació d'Izan González.
2: El jugador del Cornellà s'ha dit al Granada fitxarà pel Girona. El club té la intenció que el jugador de 21 anys formi part de la primera plantilla la temporada vinent.
1: I en handbol, el Barça jugarà la Final Four de la Champions.
2: Victor 31-21 contra el Nantes i els blaugrana estaran a Colònia per 8a temporada consecutiva.
1: Mentrestant, en bàsquet comença la Final Four de la Champions a Badalona.
2: Sense el Joventut, que es va quedar a les portes, avui semifinals Tenerife-Vilnius i Unicaja a ECA d'Atenes. I encara en bàsquet a les 7, València-Espar-Girona, primer partit a les semifinals dels play-offs de Lliga.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
2: Doncs avui celebrem que Lluís Llach compleix 78 anys.

0: ciutadans de Barcelona, tant a les dues rondes com també en tot el nus de la Trinitat i en l'entrada també des del Llobregat. Però no oblidem la AP7, que continua amb moltes retencions de molta intensitat des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, o també en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon és el transport públic, no consten incidents, i el tercer, el temps. Avui, Jordi Carbó, molts núvols.
2: Avui torna la pluja a Catalunya. No ho farà de manera generalitzada, però compte perquè tindrem aixàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb forta intensitat i anar acompanyades aquestes tempestes de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Entre mig matí i el migdia, primer aixàfecs a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i Tarragona. Durant la tarda, els núvols creixeran sobretot a l'interior i especialment als Pirineus. Ara, ambient una mica fred, 13 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida, 9 a Girona. El sol, en els moments de sol al migdia, ambient agradable, màximes properes als 20 graus.
1: Els 5 catalans embarcats al creuer Mantavirus faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, juntament amb la resta d'espanyols. Així que, de moment, no podran tornar a casa encara que no tinguin símptomes de la infecció. El que no se sap és quan durarà aquest aïllament. Les autoritats continuen insistint en la crida a la calma. És un virus conegut, que no ha mutat i que té una capacitat de transmissió molt baixa. Miquel Giol, bon dia.
3: Bon dia. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, admet que la situació és excepcional i que cal estar molt vigilant, però alhora demana no caure en un alarmisme infundat amb plantejaments poc rigorosos.
4: És un virus molt poc eficient. Un virus molt poc eficient perquè té poca capacitat infectiva. I, com que és molt letal, això li resta eficiència, d'acord? O sigui que és un virus que encara no ha evolucionat, i esperem que no evolucioni, per ser contagiós a tope, com ens va passar amb la Covid mateixa.
3: Malgrat la transmissió és baixa, sí que pot encomanar-se entre humans, com a mínim la variant que s'hauria detectat al vaixell.
5: En els últims 4 anys hi ha hagut almenys 4 brots en la que s'ha demostrat de forma molt sòlida en què aquest virus té una adaptabilitat i una capacitat de transmetre en humans.
3: És el que deia l'infectòleg Oriol Mitjà a l'Aquí Catalunya.
1: I ja sabem tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
3: Visitarà la presó de Brians, al Raval, i Montserrat en la seva visita a Catalunya.
6: Està, per una part, la càrcel, Brians 1, que visitarà, y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertades, etc. Y ahí el Papa quiere hacerse presente allí dentro. Y luego está el mundo de la contemplación, el mundo de los contemplativos, que es la iglesia orante, que es Montserrat.
3: És l'arcabisbe Joan Josep Omella explicant l'agenda del Pontífex a Barcelona, on hi serà del 9 a l'11 de juny.
1: Una agenda que tot seguit ens repassa el Ferran Dalmau.
7: Arribarà a Barcelona des de Madrid el dilluns 9 i després de visitar la catedral, al vespre, a les 8, anirà a l'Estadi Olímpic a fer una gran vigília d'oració massiva. Allà el Sant Pare farà un discurs, però el dia gros serà l'endemà, dimarts 10, que és el dia de la Santa Missa a la Basílica de la Sagrada Família, a quarts de 8 del vespre, en motiu de l'any Gaudí i la inauguració de la Torre de Jesucrist. Aquest mateix dia, però, el Papa haurà començat a les 10 del matí anant al centre penitenciari Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires a visitar-lo i després a Montserrat, on hi ha el dubte pendent de si mencionarà o no els casos d'abusos a l'Església en el seu discurs, que farà a la 1 del migdia. Dinarà a Montserrat i continuarà amb la seva agenda al Raval, a l'Església de Sant Agustí, on es trobarà amb Càritas just abans d'anar cap a la Sagrada Família.
1: Finalment, per tant, no anirà al Camp Nou perquè està en obres. El dimecres 11 no farà cap acte a Barcelona, marxarà directament cap a les Canàries. De fet, d'aquí una estona, el conseller Ramon Espadaler, de qui penja Afers Religiosos, serà l'Aquí Catalunya per donar més detalls d'aquesta visita. I un grup de militants d'Esquerra demana que Gabriel Rufián sigui apartat com a líder del Congrés.
3: L'han denunciat davant la Comissió de Garanties del partit, acusant-lo de tenir una agenda pròpia al buscar una aliança amb les esquerres espanyoles, malgrat l'oposició de Junqueras i la seva direcció.
1: La denúncia l'ha imposat el corrent crític col·lectiu 1 d'octubre, que són molt minoritaris dins la formació, Xavier Balló.
8: En l'escrit que han enviat, acusant a Rufián d'allunyar-se de manera evident dels posicionaments oficials del partit amb una estratègia política pròpia i promovent una confluència sense cap mandat orgànic, cosa que al seu parer perjudica la credibilitat del partit. El col·lectiu lamenta que la direcció d'Esquerra no hagi actuat davant dels moviments de Rufián i volen obligar a fer-ho amb aquesta denúncia. Per això demanen que se li retirin les funcions i deixi de ser portaveu al Congrés fins que el cas no es resolgui. Segons el reglament intern de la formació, la Comissió de Garanties té ara 3 mesos per pronunciar-se.
1: I les refineries convoquen vaga el 27 de maig a tot l'Estat per exigir la jubilació anticipada. A Catalunya, la crida afecta complexos de Tarragona. Des de Ràdio Reus, Cristina Artacho.
9: El sindicat majoritari STR ha cridat 20.000 treballadors a secundar l'aturada i avisa que la protesta pot tenir impacte en el

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos, en el centro de Barcelona, hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
3: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Llega al Teatro Romea Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra maestra de Fassbinder. Una historia intensa de amor, poder y deseo, protagonizada por Ana Turrén, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monge y María Luisa San José en un montaje hipnótico. Entradas en teatroromea.cat y promentrada.com.
5: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
8: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
7: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Com a
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: hoy por hoy.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate Raf de Huertas Españolas a 3,69 euros el kilo. En tienda web y app.
4: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: Precios válidos en Península y Baleares.
5: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
6: Yo por ladrón hago saltar la alarma.
7: Sí.
6: Pero si yo fuera una mascota, no.
7: No.
6: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
7: No.
8: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Cadena SER.
10: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
12: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
14: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi por Oi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Una nana Camila podria anar a dormir.
19: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Hoy por hoy.
1: Ya vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
2: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
3: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
5: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi por hoy de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi por hoy amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Encara pagues cada visita al veterinari?
10: Això s'ha acabat.
9: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
12: I també totes les eines i ferreteria.
11: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
12: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
13: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
14: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
13: Mardel, dulces de leche, alfajores...
14: En tus postres o como snack a cualquier hora.
13: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
5: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
15: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
5: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
16: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Diumenge el Barça pot ser campió de Lliga, clàssic al Camp Nou, a les 9 de la nit el viurem en directe al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça. Ja hem exhaurit les entrades per venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi. Si us voleu apuntar, 616-32-72-11, estareu en llista d'espera per si quan fem l'última batuda reconfirmant assistència falla algú. Doncs si voleu, encara tenim llista d'espera per apuntar-vos a viure la final de diumenge, perquè si el Barça guanya o empata serà campió al clàssic del Camp Nou aquí a la ràdio. I el club ja prepara, conjuntament amb l'Ajuntament i la policia, solde la festa de celebració que si guanya diumenge serà dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona.
1: Correcte, dilluns a la tarda pels carrers de Barcelona. A partir de les 5 de la tarda començaria aquesta rua, començaria al Camp Nou, s'iniciaria i s'acabaria al Camp Nou i passaria pels carrers de Barcelona, que recorreria Travessera de les Corts, baixant per Numància, el carrer Berlín, carrer París, Balmes i fins a plaça Catalunya. I a partir d'aquí, de plaça Catalunya cap amunt, Passeig de Gràcia, Provença, Casanovas, Londres, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i fins al Camp Nou, on no s'hi entraria.
2: Ah.
1: On no s'hi entraria. Final de festa no seria al Camp Nou, perquè els parlaments d'aquesta festa, en el cas de guanyar la Lliga diumenge, es farien diumenge.
2: Oh.
1: El mateix diumenge, després del Barça-Madrid, allà hi hauria els parlaments dels jugadors i l'entrenador i qui vulgui.
0: Si es guanya la Lliga diumenge, parlaments dels futbolistes després del partit al mateix Camp Nou i rua dilluns per la tarda. Inici al Camp Nou fins a plaça Catalunya i tornar a l'estadi on es tanca la festa, però no a dintre del Camp Nou. I si es guanyés dimecres?
1: Si es guanyés dimecres, en principi, si no canviessin molt les coses i no canviés molt la idea, no hi hauria rua dijous ni divendres i s'esperaria a posterior al partit del cap de setmana i seria dilluns 18.
0: Per tant, si la Lliga al final es guanya dimecres contra l'Alavés, partit entre setmana, es posposaria el dilluns de l'altra setmana.
1: Correcte.
0: I que hi haurà que hi canvis, de sempre, no? Autocar descapotable dels jugadors.
1: Sí, tots descapotables dels jugadors i més cosetes que ja anirem veient, però que de moment no podem explicar.
0: Molt bé, doncs sorpresa. Espero els propers dies.
1: Si no, em mata, no em mata.
2: No es deixi passar l'oportunitat de guanyar la Lliga.
0: No, s'ha de guanyar ja diumenge.
2: Amb els parlaments allà de Flick, dels capitans, amb el Madrid encara al seu vestidor, escoltar-nos allà de fons.
0: Ja t'estàs imaginant la narració del moment en què el Barça serà campió?
2: No, vull imaginar-me el moment, més enllà de la narració, el moment que pot viure el Camp Nou. És que pot ser una festassa.
0: Parlant de narracions i d'imaginar moments, escolta atentament perquè Ansu Fati s'emociona amb un dels gols que va marcar amb el Barça quan escolta la teva narració. I ell, ara l'escoltareu, ens explica que aquell dia l'havia somiat moltes vegades mentre recuperava de la seva primera lesió, la del genoll. Ansu Fati, el que t'hi jugues.

0: la música de quan apareix John Cena, un dels grans del wrestling americà. I és que he tingut, sí que flaqui, un parell d'idees per al Real Madrid ara que l'ambient està calentet al vestidor. Si en el Mutua Open de tenis van posar al Bernabéu una pista de tenis, jo ara posaria un ring per donar-li més vistositat als entrenaments. Us imagineu a Undertaker Rüdiger contra Álvaro Carreras, un Valverde Tchouaméni, un Carvajal Arbeloa, i encara afegiria més picant. De tant en tant portaria l'entrenador del Panathinaikos, Ataman, que sempre té ganes de gresca i podria encara liar-la més. El ple, per mi, està assegurat.
1: Ara comentem amb José Mario Vaquero, el gran capità, com interpreta ell el que està passant al vestidor del Madrid, que, d'altra banda, Flaqui ja ens va avisar que seria difícil de gestionar.
2: Totalment, ja ho va dir ell.
1: 1:07 abans, si voleu anar a la Sagrada Família. Amb una visita guiada, dues entrades dobles seran pels més ràpids.
2: Ostres.
1: O les més ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Visita per demà,
2: ja troca,
1: al migdia. Les dues primeres persones que truquin s'emporten dues entrades dobles per a una visita guiada a la Sagrada Família, que òbviament ara ve molt de gust visitar, amb les reformes i tot el que han col·locat prèvia a la visita del Papa d'aquí a unes setmanes. 9-3-3-4-4-14-11. Truqueu ràpid, l'Helena donarà el nom dels guanyadors o les guanyadores en antena d'aquí a uns moments.
3: Barcelona!
4: Segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar

0: 2 hores. I aquest, el passat, no el d'ahir, el passat, vaig estar 3 hores. És a dir, ja t'està dient que no estava tan content, clar, encara que digui que està content.
1: Ah, és bona aquesta, és bona.
0: Home, si tu dius que t'ha donat més de treball, això què vol dir?
2: Més coses a corregir.
0: És a dir, clar, per què?
1: Muy bien esto. Bien visto.
0: En silencio.
1: Sí, sí. ¿Y crees que el Barça guanyarà la Lliga diumenge, com pregunta el Tomàs?
0: Bueno, yo creo que quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà. I és el moment. És a dir, per exemple...
1: Això, Núria, posa-ho a xarxes perquè els jugadors es vagin motivant de cara al clàssic de diumenge.
0: Sí,
1: quan tens una cosa a la mà, has de tancar la mà.
0: La mà i posar l'altra a sobre.
1: Per assegurar-te.
0: Clar, perquè tu jugues a casa, tens tot a favor i has d'intentar tancar aquesta situació. És més, com sempre, des de la tranquil·litat, des de l'equilibri emocional, però vull dir que és un moment. Després, potser ve el Madrid, passen coses, perquè cada partit és diferent, i pot perdre. Però jo, per exemple, pensant en el partit de l'Atlético Madrid, la final de Copa, per exemple, amb la Real, encara que jo estic molt content per la Real, l'Atlético Madrid era el partit.
2: Sí, sí.
0: No era el partit ahir, o abans ahir, que també.
2: Tenies un títol que podies tancar la mà.
0: Si tu estàs jugant això, perquè Simeone a la Lliga està a 22 punts del Barça, i això és impossible en un club com el Madrid o el Barça, això seria terrible, encara que arribis a la final i perds la Copa, és a dir, i l'altre dia és el partit. Hi ha partits que són els partits. Recordes que a ti t'agrada quan parlo, aquest partit, con los brazos abiertos.
1: Oh, m'encanta, aquesta frase m'encanta.
0: Doncs és això, la final de Copa per l'Atlético Madrid era el partit.
1: Més missatges al 606-32-72-11.
3: Buah, solo decirle al gran capitán que no tiene ni idea de lo que llegaron a hacer aquel 92 para los culés, lo que significó, porque, joder, con esta intro, tío, es imposible no aguantar las lágrimas, Se te eriza hasta el alma, macho. Increíble, tío. Lo que nos disteis, no sois conscientes. Vamos, vamos. Este es el principio de todo, nen. Gracias, Capi.
1: Se te eriza hasta el alma.
2: Fuisteis el principio de todo. No sois conscientes de lo que disteis.
0: Por eso, quan parlem de sentiment, no? Al final, el futbol ha de ser sentiment. Hi ha tantes coses ara fora de lo que és el futbol que són més, potser, mediàticament molt més importants que lo que realment passa al futbol, de l'analitzar los partits, analitzar què ha passat, com ha passat, i per això jo estic molt feliç. Jo vaig dir ara en diferents postos que realment per mi el més important és com la gent m'estima, perquè vaig jugar només 9 anys al Barça.
1: Però
0: vull dir que però en la meva vida, 9 anys.
2: Ara, 9 anys.
0: Cada any és com 10 ara. Del 60 per arriba cada any és com si tuviera 5 anys.
1: Mira com se ríes això.
0: O sea que lo del Barça, de los 9 años cuando estás, parece mucho, pero cuando en la vida llegas a los 60, sí que dura mucho cada año.
1: Ay, Antomean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te hemos escuchado de fondo.
4: Presente. Buena tarde.
1: Aguántame, porque esto de la radio tiene esas que aparecen en momentos donde no sabes si colocarlas o no, pero es obligatorio hacerlo.
2: Así que no hay duda.
1: Solo a modo de titular, ¿el ambiente en el vestuario qué?
4: Bien, gracias.
1: Inmejorable. Aguanta un momento, Antón, porfa. José Mari, gracias.
0: Muy bien.
1: Quedo 15 punts. Fins ara.
5: ¿Qué te jugas?
6: Cadena Ser.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
11: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
12: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
13: Lents progressives perfectes?
5: existeixen. Descobreix Varilux XR Sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
6: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
13: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
14: Què t'hi jugues? Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
1: Va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase dels...
15: Sempre surt l'escena aquí, eh?
1: T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
15: Clar, perquè, però, no, però és cert, els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres l'acer ho treu.
14: Què t'hi jugues?
1: Interessant, l'entrevista que vam fer amb Josep Maria Bartomeu aquesta mateixa setmana, que teniu a la pàgina web de la cadena Ser i també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Helena, qui se'n va gratis en una visita guiada a la Sagrada Família?
16: Doncs els guanyadors són l'Aaron Mir i el Roberto Bessique.
1: L'Aaron i Roberto se'n van a la Sagrada Família, visita guiada, i qui vulgui entrades per al concert de Ivan Ferreiro, 933-44-1411, en breu el concurs Imbècil amb l'Edgarita, Ivan Ferreiro, de gira, dijous 14 de maig està al Sant Jordi Club, entrades, si les voleu, 933-44-1411, per anar a veure Ivan Ferreiro. I ja sabeu que, si voleu comprar un cotxe, a Mundiauto en podeu trobar. Ens ho diu un oient.
17: Hola, bon dia, em dic Francesc. I venia a dir que en aquest programa esteu silenciant coses que són molt importants. I vinc aquí a posar-hi remei, perquè del dimecres 6 al diumenge 10 de maig ha arribat la fira anual del vehicle d'educació. Ha arribat el moment. A Mundiauto hi haurà més de 600 vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero, de totes les games i marques. I això és a Mundiauto, al Prat de Llobregat, hombre, del 6 al 10 de maig. És una passada. I tu que ets del Prat sí que ja saps del que parlo, eh? Més informació a mundiauto.com.
1: Jo sóc de Lleida, eh? Sóc de Lleida. El Prat és d'adopció i carinyo de cor, per raons òbvies. Anton Meana, discúlpame, que te hemos hecho esperar.
18: No, no.
1: Y una persona ocupada como tú tiene cosas que hacer.
18: Estoy aquí en la gloria, en la radio, no te preocupes.
1: Me decías que el vestuario del Madrid, bien, gracias.
18: Sí, es que es un momento muy delicado y ayer, después de que los compañeros de Marca avanzaron una información que es cierta, hubo un encontronazo entre Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento de ayer. Hablabas con fuentes del club y también con el departamento de comunicación, que para mí es distinto, fuentes de las que tú te fías, que te cuentan lo que pasa, y luego la versión oficial que te da el departamento de comunicación. Todos reconocían que había ocurrido el hecho que Marca avanza, un encontronazo fuerte entre Valverde y Tchouaméni, pero el Madrid como club dice que no hubo opción de llegar a las manos y que fue un pique de entrenamiento que terminó con un apretón de manos, que es algo que ocurre habitualmente en entrenamientos de equipo, y sí que nos dicen nuestras fuentes más fiables que no fue el mayor encontronazo de la historia, pero denota, ¿no?, el momento que vive el equipo, la tensión de semanas y semanas sin nada en juego, con la incertidumbre de quién va a ser el entrenador, con la confianza perdida en Arbeloa desde hace muchísimo tiempo y con jugadores en un momento pues muy tenso, y se ha abierto la veda de que se cuenten cosas que no salían. Primero fue ese encontronazo Rüdiger Carreras, ahora es este encontronazo Tchouaméni Valverde, y como diría el refranero español, y lo que te rondaré, Morena.
1: Ayer en el Larguero te escuchamos con Manu Carreño, con Javier Raez, hablando sobre el banquillo del Madrid, y cada vez parece más claro que el entrenador será José Mourinho.
18: para mí cada día es más claro. La información que nosotros manejamos es que las conversaciones que mantiene el club en la búsqueda de entrenador apuntan a Mourinho, que hay que hablar evidentemente con el portugués de su contrato, de su cuerpo técnico, pero la opción José Mourinho es la uno para que dirija al Madrid la temporada que viene. Y es muy importante lo que pase en el Clásico, no porque el desenlace vaya a cambiar, pero el Madrid es un club que funciona mucho por impulsos, y si tú vas a Barcelona y ganas, es distinta la semana a si tú vas y pierdes el Clásico y de paso pierdes la Liga. Yo creo que eso va a acelerar anuncios de salida de un entrenador, llegada de otro. Yo sigo insistiendo en que va a haber un cambio en la estructura deportiva, como ya contamos en su día en el Larguero, que va a haber cambios en la dirección deportiva, en la secretaría técnica, como lo quiera llamar el Madrid. Los contactos con Kroos se mantienen para que forme parte de la estructura deportiva. No queda claro cuál va a ser el cargo, y como encima Kroos no tiene entorno, no le puedes preguntar a Kroos porque se blinda al 100% con la prensa. Desconocemos qué papel le van a dar a Kroos, pero el Madrid es muy optimista con que Kroos entre en el organigrama del club en las próximas semanas, y creo que eso, entre los que no van a renovar, el cambio de entrenador y la posible llegada de Kroos, el Madrid va a hacer anuncios en cuanto pierda la Liga para intentar compensar el golpe de un año más en blanco.
2: Doncs, Jordi, ¿cómo están las cosas? Una consulta, si es puede responder. ¿Mourinho es por convencimiento o por descarte?
18: No la puedo responder porque no lo sé. Yo creo que si hubiera entrenadores en el mercado que convencieran y que se pudieran incorporar ya, Mourinho no sería el primero. Digo esto porque en febrero no era el primero. En febrero, que igual albergaba alguna esperanza de que lo de Arbeloa saliera bien, cuando el Madrid se mira al Benfica, lo que salía del club es que Mourinho ya estaba a otra cosa y que no iba a ser Mourinho, y ahora se ha convertido en la primera opción. También es verdad que, más allá de los encontronazos que tuvo gran parte del vestuario, Valverde, Bellingham, Vinicius, con Xabi Alonso, el ambiente era en contra del entrenador, de esos jugadores. Pero cuando llegó Arbeloa era como que se había destensado el vestuario. Ahora yo percibo tal desgobierno dentro de ese vestuario que puedo llegar a entender que piensen que hace falta Mourinho con un silbato para ponerles firmes. Yo creo que el principal cambio por el que Mourinho es una opción real de dirigir al Madrid es porque no saben cómo poner freno a lo que pasa en ese vestuario. Que ya se lo adelantó Xabi Alonso. Es una frase que el entorno de Xabi Alonso deslizó después de su despido. Que Xabi le comunica al Madrid el día del despido: le estáis dando demasiado poder a los jugadores y eso no es bueno. Y va a terminar estallando. Pues ha estallado, y ahora mismo estamos pendientes, por cierto, de las pruebas a Mbappé. Las pruebas a Mbappé. O sea, bueno, pues eso, estamos esperando a las pruebas a Mbappé. Pues es que claro, es que la prueba a Mbappé es muy sencilla. Mbappé, ¿te duele o no te duele? ¿Te sigue doliendo?
1: Claro, porque es una sobrecarga, ¿no? No tiene lesión.
18: Claro, es que no tiene mucho más, quiero decir. Si sigues sobrecargado 10 días después, pues tenemos un problema. Si sigues sobrecargado, tenemos un problema. Entonces, estamos esperando a las pruebas a Mbappé, vamos a llamarlo así. Y si puede jugar el partido del domingo, y luego si lo quiere jugar, y luego si el entrenador quiere que lo juegue. La verdad que es todo muy entretenido, y no es el mejor momento de la historia para viajar al Camp Nou a medirse al Barça.
1: Diumenge, clàssic, a partir de les 9, al Carrusel i al Que t'hi jugues, Barça. Antón, un abrazo fuerte, te escuchamos en el Larguero.
18: Un abrazo, hasta luego.
1: Que vaya bien. Així respira l'actualitat del Madrid. És la 1:43, ja està per aquí de Tegarita.
2: Imbècil.
1: S'ha escoltat?
2: Sí, sí, sí. L'imbècil, no? El concurs imbècil, fem.
1: Ara s'escolta millor, que sí, Willy. Ah, sí? És que tinc la vida fina.
19: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
20: I hola, Xavi. Xavi Saixó, Ràdio Barcelona, en directe pel Què t'hi jugues. Benvingut, novament, al Palau.
21: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Estic molt content de veure't.
19: Què t'hi jugues?
1: El Xavi Pasqual, content de veure el Xavi Saixó, a qui ara escoltarem perquè està en protagonista d'Hockey Patins. Avui el Barça juga quarts de final de la Copa d'Europa, de la Champions. Saixó?
20: Aquí estem, amb el capità, amb el
1: Sergi. L'has enxampat ràpid, el micròfon.
20: Sergi, què tal, com estem?
22: Hola, què tal, Xavi?
20: Escolta, no falta dir-ho, una final avui molt, molt especial per tu, no?
3: Sí, la veritat és que sí, tenc una etapa aquí en el club i quina millor manera seria doncs, poder guanyar-la. És que la gesta és gran, és segurament una de les finals, i aquest any és ell, més igualades dels últims anys, on els 8 equips que hi ha podrien guanyar la Champions tranquil·lament. I anem amb el cap posat en dijous, amb el rival que és l'Sporting, a donar-ho tot i a intentar, doncs, que si fem les coses com les podem fer, crec que tenim moltes opcions de passar aquestes semifinals.
4: Ells són un molt bon equip, però vosaltres sou el Barça. És a dir, per tant, estem aquí amb un 50-50, no?
3: Jo sempre ho poso. Bé, el millor equip que hi ha a la Final Eight, sempre ho he dit, per mi és el Barça, és el meu equip. Defensaré aquest escut contra tot i contra tot, sempre, i crec amb les nostres possibilitats. Però sí que és veritat que els altres equips doncs, tenen bones plantilles, llargues, amb molts jugadors, amb bons porters, amb bons entrenadors, i serà difícil. Anirem allà amb tota la confiança del món, a deixar-ho tota la pista, a intentar doncs, que el nom del nostre club es vegi a l'esforç, no? I intentar doncs, passar aquest primer quart de final, que ens donaria opció a semifinals, que ja estaríem només a un passet d'arribar doncs, a la final, que és el que volem arribar.
4: Com arribeu? Ha sigut una temporada que hi ha hagut una mica de tot i tal, però bueno, ara arriba l'hora de la veritat. Com creus tu que arriba l'equip?
3: Bé, ha sigut temporada on a principi vam tenir un Mundial de Clubs on vam anar, que gairebé no vam tenir temps de preparació amb el nou staff, nous entrenadors, crec que vam donar un nivell molt alt, se'ns va escapar el títol per minutets, una pròrroga, doncs al final, a vegades les finals són injustes, jo per mi aquella ens mereixia més guanyar nosaltres, però vam aprendre, vam treballar, vam seguir doncs temporada una mica també irregular en algun moment a Lliga, sobretot a Copa del Rei, són competicions curtes on poden passar, i ara crec que estem en un bon moment, portem sembla, són 4 o 5 partits seguits guanyats, amb una bona dinàmica, treballant molt enfocats amb aquest partit de dijous, i amb ganes de que comenci ja a pitir l'àrbit i intentar doncs, assolir aquest primer objectiu, que és guanyar dijous.
4: Explica'ns una mica, perquè jo crec que hi ha una barreja entre voler gaudir, disfrutar d'una Final Four i després la pressió, la competitivitat i tal. Això com creus que ho portaràs, bé o què?
3: Jo crec que bé. Sí. Jo, al final, lo de
4: ja estàs acostumat.
3: Sí, és el que t'ha de dir. La pressió, em portes tants anys aquí... La notes perquè la notes, però sí, jo sempre ho he dit, al final els jugadors que estem al Barça, sobretot quan ja portes molts anys, t'adaptes, t'acostumes i t'agrada aquesta pressió, no crec que sigui dolenta. I lo de disfrutar, segurament hi pensaré més quan acabi el partit, quan acabi el campionat, o inclús quan et retiris, perquè a vegades parlant amb l'Aitor ho dèiem, i en el moment que estàs jugant és difícil pensar en aquestes coses, perquè estàs molt atent a tots els inputs que tens dintre pista. Però bueno, ara si penso una miqueta, doncs intentaré disfrutar al màxim dels partits que em queden i doncs a final de temporada decidir a veure què fer.
4: Si tanques els ulls, somies amb aquella copa aixecada o què?
3: Sí, inclús venen els meus fills, és final especial, al final podran venir a veure els partits i m'encantaria, sí, seria un somni. El pas que al final aquestes partits es decideixen per tants petits detalls que tot no ho podem controlar, crec que hem fet la feina molt bé, l'estafa ens ha intentat doncs, preparar de la millor de les maneres, els jugadors hem treballat el màxim físicament que hem pogut, i ara doncs, si tenim sort hi ha el puntet de sort aquell que també es busca, però ho intentarem i que tinguem que ens acompanyi una miqueta.
4: Per últim, ja ho parlarem amb tranquil·litat, temps hi haurà, però jota, el dia que marxis, aquell mur i gorrola Xenxo, sí, el trobarem a faltar, perquè és com si posessis una paret allà, eh? Bueno, venen bons porters, és evident, és sí. Però jo crec que aquí al Palau la gent se'n recordarà molt de temps.
3: La veritat que sí, el Carles és un porteràs, el que vingui a suplir-me serà també un gran porter, i bueno, al final tot són etapes, jo a vegades miro cap a dalt, veig en Pana, veig l'Aitor allà, el recordo, que he passat molts anys amb ells compartint pista... Bueno, el consell que em donen és disfruta tot el que puguis, disfruta dels moments d'equip més que de guanyar títols o perdre'ls, dels moments d'equip, de viatges, perquè és el que se'n recordarà i marxaré doncs, tranquil, content i agraït a aquest club que tant m'ha donat.
4: Sergi, molta sort, tant de bo la propera vegada que parlem sigui amb la copa a les mans. Eh?
3: Ojalà, moltes gràcies, Xavi.
1: Avui a les 8, quarts de final, Barça Sporting de Portugal.

0: Ja tenim el Toni i el Carlos preparats per al concurs imbècil amb l'Edgarita. En joc dues entrades pel concert d'Ivan Ferreiro. Dijous, 14 de maig, al Sant Jordi Club. Però abans, acaba de parlar el teu capità.
1: Sí.
0: Puado.
1: I què ha dit?
0: Això. Escoltem,
2: sí,
0: Puado.
2: Bueno, és que des de fora es passa molt pitjor que jugant. Clar que sí, a més partits que jo crec que hem merescut una mica més punts, però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia. Crec que tot l'equip, l'staff i inclús la gent som conscients de la situació en la que estem ara mateix i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis o passi el que passi, i el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: Mira, no, em sembla bé el que digui, que qualsevol jugador es quedi o no, ha de lluitar, perquè no és el mateix estar a primera divisió que a segona.
0: De fet, el projecte Monchi passa perquè l'Espanyol es quedi a primera.
1: Llavors... Bueno, ja saps que jo, em sap greu, però jo era molt de Garagarza, o sigui que per la malaltia aquesta ens ha deixat una mica els que confiem en ell, i que de fet, des que va passar això, va anar tot cap avall i les hienes van aprofitar per... Bueno, va, fem el concurs, imbècil.
0: No, m'estava agradant, M'estava agradant cap on anava el tema.
1: Sí, perquè quan una persona està convalescent, jo crec que no és el moment de parlar de substituts ni de si ho ha fet bé o ha fet malament, i més si no tens ni idea de futbol. O sigui que... Bueno, paro ja o no?
0: Hem de portar les tertúlies de l'Espanyol, Flaqui?
1: No hi ha cap persona que sigui més malalt que jo de l'Espanyol.
0: Ja però... ho sé, si veus tots els partits, fins i tot del futbol base.
1: Conec tots els jugadors del futbol base des de l'Alaví, o sigui que... I els del Barça i els del Madrid, que és el pitjor.
0: Toni, què tal, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Fantàstic, sí. Passar una estona de ràdio. Espero que amb bona companyia.
3: Ha anat bé el viatge a Mònaco, no?
0: Ha anat bé, sí, ha anat bé. Ha estat profitós. Sí, ha estat profitós. M'he creuat molts Porsches, Aston Martins, Rolls Royce... Bueno. Però bé. Carlos, com va?
4: Bon dia, sí, què tal?
0: Des d'on ens escoltes tu, Carlos?
4: Jo soc de Castelldefels, ara mateix s'escolto des d'aquí, a Molins de Rei.
0: Des de Castelldefels i Molins de Rei. I tu, Toni, que no t'ho he preguntat?
5: Jo estic a les Franqueses.
0: El bon poble lloc, de Sergi Barjuan.
1: Bon lloc.
5: Sí.
1: Vale, comencem, no? Primera pregunta pel Toni, ja sabeu com funciona. Parlem de Robbie Fowler.
6: Home!
1: Robbie Fowler, faig la primera pregunta ja directament, perquè si no el Sique farà spoiler perquè li agrada molt el personatge, ja ho sé. Vale. Toni, Robbie Fowler va marcar un gol molt important en el derbi contra l'Everton. Com ho va celebrar? A, fent com si fos un gos pixant aixecant la pota. B, fent que esnifava una ratlla de coca. C, ensenyant el cul a l'afició de l'Everton. O D, va fer un guaranà.
6: Això és molt friqui, eh?
1: Toni!
5: La primera... Va, la primera.
6: Va fer el gos pixant a aixecar la porta.
1: No, això va ser el jugador del València, crec que Leandro.
0: Sí. Leandro, sí, senyor.
1: Que... No, la correcta era la B. L'afició de l'Everton sempre estava dient que Fowler era un cocainòman i Robbie va explicar després del partit que fins i tot un cocainòman podia marcar a l'Everton i va dir que mai havia après res d'això. El qual sí, una miqueta, ¿vale? Però
0: després del partit, jo recordava la celebració, es pot recuperar a YouTube, sí. Però després va dir que fins i tot un cocainòman podia marcar un gol a l'Everton.
1: Després amb una entrevista.
0: Per arreglar-ho. Boníssim.
1: És que era molt gran aquest tio. Sí. I va fotre una de gols increïble. Més de 30 sí. gols a les seves tres primeres temporades. Sí, o sigui que...
6: Era molt bo, molt gran, no ho sé.
1: Anem amb el Carlos. Primera pregunta per tu. Una també de celebracions, perquè quan encara no estava gaire vist, el jugador de l'Everton va celebrar un gol mostrant una samarreta que portava sota l'oficial. ¿Vale? A qui anava dirigit aquest missatge? A, als seguidors de la grada Cop, la més famosa d'Anfield. B, a la seva mare per haver lluitat tant per ell. C, als estibadors de Liverpool. O D, a Toñín el Torero.
6: Carlos.
4: Agafaré la C, estibadors de Liverpool. Sona vagament.
1: Sí, era la C. La veritat és que era un homenatge que havien de fer tots els jugadors a l'acabar el partit, però Fowler no va poder esperar i quan va marcar el gol al minut 70 va mostrar els seus recolzaments als estibadors del port de Mersey, fins i tot els seus enemics de l'Everton el van felicitar i la UEFA també, que li va fotre una multa de 2.000 francs suïssos.
0: 2.000 francs suïssos?
1: Sí, m'encanta quan fotien les multes en...
6: Una salut pel Carlos, molt ràpid. Hem explicat el regal de consolació?
1: Ah, no, no, perdona, el regal de consolació és un marcador de pàgines oficial de Ràdio Barcelona de l'any...
6: Quines
1: no
6: coses
1: sé.
6: Que fèiem de màrqueting, no?
1: Sí, no sé.
6: És una merda...
1: Una merda tan gran...
6: I segon, aquí és el comodí imbècil, avui.
1: El comodí imbècil ets tu.
6: Ah, jo?
1: Sí, el comodí imbècil.
7: Sí, perquè jo la setmana passada...
6: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui que... No podies estar aquí, Seixó, però bueno, ja està. Seixó està aquí, vale? La màgia de la ràdio. Jo crec que es mereix el comodí imbècil.
1: Jo crec que Seixó, avui, com a mínim,
7: apunta Cazorla, ja són tres.
1: aviam si penjarem la samarreta de Seixó.
0: Quants anys portes a la ràdio, Xavi?
7: Deixa-m'ho córrer.
1: José María García.
0: Després de 40 anys i 40.000 vacunes,
6: hem venut l'entrevista com un rigorós directe.
1: Fins i tot jo havia sentit la veu del Seixó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
0: Has intentat dissimular.
6: 1-0 guanya el Carlos. Toni, va per tu aquesta.
1: Va, vinga, Toni. No només va fer coses que feien gràcies al Fowler, perquè si no, no estaria el concurs imbècil. Una vegada es va liar cop de punys amb el seu company Neil Ruddock. Per quin motiu? A, li va ratllar unes sabates. B, li va escopir a la seva ampolla d'aigua. C, li va agafar el cotxe sense permís. O D, li va obligar a veure l'Arsenal Atlètic de Madrid de l'altre dia.
5: La última no, eh?
1: No?
5: A veure, torna a repetir la primera, la segona.
1: Li va ratllar les sabates, li va escopir la seva ampolla d'aigua, li va agafar el cotxe sense permís.
5: La.
6: Li va ratllar unes sabates. Molt bé, Toni.
1: S'havia comprat unes sabates de Gucci que eren uns 300 pounds, que ara serien uns 600 euros amb el pas del temps i amb el canvi, jo crec que uns 600 euros.
6: Li
1: va ratllar. Punyalades entre col·leguilles. Li va ratllar les sabates.
6: Vinga, ràpid, que se'ns va el programa.
1: Vale, el davanter del Liverpool també va ser famós per un penal. Què va passar? A, que va tirar el penal de Rabona. B, van fer-li penal i va dir-li a l'àrbitre que no era. C, va agafar-se del coll amb McManaman perquè tots dos volien tirar el penal. O D, penalti per al Real Madrid.
6: Carlos.
4: Em sona vagament la B.
6: La B.
4: Sí.
0: Molt bé, Carlos és un expert en Robbie Fowler.
1: El porter era David Seaman, que més conegut per Tau Pai Pai, sí. I el que es van passar el gol de Najim. I va xiular el penal i Fowler li va dir que no era penal i el va fallar volent, o sigui que fair play.
0: De moment 2-1 guanya el Carlos.
6: Sí, senyor.
1: Última pregunta. Existeix una llegenda del Liverpool que diu que els jugadors jugaven en un joc, o sigui, a un joc enmig del partit. Quin era aquest joc? A, el joc del pound. B, el joc de la mitxeta. C, el joc del córner. O D, el joc de la galeta. I no ho busqueu perquè sí que ho va buscar Google i es va esportar una vegada.
0: Hosti, no me'n recordo.
6: Toni, és per tu.
0: Vaig a tornar a buscar.
6: No cal.
1: Busca.
5: Doncs aquesta vegada la tercera.
1: La tercera, el joc del córner.
8: Este tío está flipado.
1: No! Era el joc del pound. S'anaven passant durant el partit un pound entre... I quan xiulava l'àrbitre, qui tingués el pound pagava totes les birres de la nit.
6: Ostres,
1: vale,
6: Carlos ja ha guanyat, però si vol mostrar la seva habilitat i ciència amb el foulerisme, doncs bueno, pot fer un 3-3.
4: Em planto aquí, sí,
1: Es planta.
6: Explica-la, no?
1: Va, Fowler, que tenia un amic inseparable al qui, o sigui, el van acusar de fer un munt d'orgies. Com sempre, banyades en alcohol, i que Fowler va dir textualment que només algunes coses són certes.
6: Només algunes, vaja.
1: Qui era aquest company que ho va negar?
4: A veure.
1: Bruce Grobelar, mític. B, Steve McManaman. C, Ian Rush. O D, Neymar Jr. Hòstia,
4: era contemporani amb McManaman, sí. Però... quan va jugar al Madrid, segurament era un putero.
6: Hòstia!
1: Doncs, et diré una cosa...
0: Mare de Déu!
1: Era la B. Jo, això que quedi clar, que jo no ho he dit. Doncs sí, era que, com deies, va ser jugador del Real Madrid i es veu que quedaven després dels partits i amb més gent i s'hi valia tot.
0: Ha dit un rumbero. Un rumbero.
1: Un rumbero. Bueno, és que jo crec que tothom ha sentit... Sí. Ningú ha fet servir el comodí de l'imbècil avui.
6: No, podríem haver estalviat aquell moment, però ha sigut un gran moment de ràdio.
1: A mi m'ha encantat.
7: Una abraçada al taxista.
0: Carlos, te'n vas a Ivan Ferreiro.
4: Olé,
0: la gira es diu Hoy por Ayer, 35è aniversari. Des de Pirates fins avui. Al Sant Jordi Club.
1: Ivan Ferreiro.
0: Dijous 14 de maig. Gràcies per escoltar-nos, Carlos.
1: Un apunt ràpid. Ivan Ferreiro fa poc a una entrevista va dir: jo sóc un imbècil i els meus amics ja ho saben, però els fans no i em demanen fotos. Sí, sí.
0: O sigui, podria padrinar aquest concurs.
1: Per això dic, avui concurs imbècil, més imbècil que mai.
6: I el Toni s'emporta...
1: El Toni s'emporta el marcapàgines.
0: Per cert, tenim aquí la samarreta d'en Sufati.
6: Quan
0: no ens oblidem, quan el Bermúdez tingui ja recopilats vale. tots els missatges que hem rebut al WhatsApp del Que t'hi jugues i fem el sorteig.
6: Molt bé.
0: D'acord?
6: Haureu de tenir un puntet de paciència.
0: Gràcies per escoltar-nos. Més esports a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, també al Larguero, amb Manu Carreño.
6: I al Carrusel, que avui juga al Rayo.
0: Cert, es pot classificar per a la final de la Conference. Tant de bo sigui així. M'encantaria. Tu?
6: Una gran història seria.
0: Ha d'aguantar almenys un 1-0 de l'anada contra l'Estrasburg.
6: I diumenge, clàssic. I divendres que t'hi jugues. I... Una ressalta taxista que m'ha portat ràpid.
8: Sí, però no és molt ràpid, 180.
6: No, però bo, el taxista és molt bo,
0: És que els taxistes són molt bons.
6: Molt bo.
0: Sobretot els que escolten el Que t'hi jugues.
6: Efectivament.
0: Adéu. Adéu.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ondius, el crucero del brote de antivirus, no atracará en el puerto de Granadilla de Abona. Sanidad y el gobierno canario pactan una solución que no cambia demasiado las cosas, que el barco no atraque en ese puerto, sino que quede fondeado. Lo acaba de anunciar el presidente canario, Fernando Clavijo, tras su reunión con la ministra Mónica García, que ha finalizado hace unos minutos en la sede del ministerio. Allí está María Manjabacas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, es la buena noticia, decía, que daba aquí el presidente canario. El barco no atracará en Puerto Canario, solo fondeará, no llegará al puerto, lo vamos a escuchar.
4: Nos han transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto.
3: Además, Clavijo ha dicho que solo van a atender a pasajeros si necesitan auxilio urgente. Pide que el barco continúe su ruta hacia Holanda cuando desembarquen todos. El traslado, como habéis oído, dice que se va a hacer en las condiciones de máxima seguridad. Y sobre la comunicación con el gobierno, dice que sigue sin estar de acuerdo con la gestión que está haciendo el Ejecutivo y está esperando ahora la llamada del presidente Pedro Sánchez.
2: Es la última hora. Esta mañana, aquí en Hoy por Hoy, en la SER, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado al sentido común de los pasajeros españoles que guardarán, recordemos, cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras su desembarco de este próximo fin de semana en Canarias. Mónica García deshace el entuerto que provocaba ayer Margarita Robles cuando dijo que ese confinamiento debía ser voluntario. La ministra aclara que sí, que debe existir un consentimiento previo, pero que no hay motivos para pensar que esos pasajeros no vayan a aceptar ese confinamiento. Aún así, de no hacerlo, existen mecanismos para garantizar la seguridad sanitaria.
5: Cuando lleguen a Madrid, primero vamos a hacer una evaluación, vamos a también darles el consentimiento, ¿no? Que nos den el consentimiento para poder hacer todas estas evaluaciones. Nosotros vamos a apelar, obviamente, al sentido común y a la responsabilidad, a que ellos mismos, ¿vale?, entiendan la necesidad de
6: estar en Gómez Ulla. ¿Y si no la entienden, ministro?
5: Y si no, tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para protegerles a ellos y a la población.
2: Desde muchas reuniones en Moncloa, para las 5 de la tarde, se anuncia además una rueda de prensa de la Secretaría de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Un asunto, el del brote de antivirus, que se convierte ya en motivo de gran bronca política con el Partido Popular desatado en un tema tan sensible y que requiere de mucha responsabilidad. Repetimos, responsabilidad. Esther Muñoz.
7: ¿Y por qué estas decisiones no las toman técnicos? Es lo que se pregunta el Partido Popular. ¿Y por qué estas decisiones no se toman de acuerdo con las comunidades autónomas en un país descentralizado cuya gestión sanitaria tienen las comunidades autónomas? ¿A alguien le parece de recibo que salga la ministra de Sanidad a decir que el barco va a recalar en Canarias y que salga el presidente de Canarias diciendo que no?
2: Sobre el brote, a y media recuadramos la situación y hablamos con el virólogo José Antonio López Guerrero. La naviera del barco ha elevado a 30 el número de pasajeros que habrían bajado del buque la isla de Santa Elena. 30 personas que durante al menos 10 días habrían viajado y mantenido contacto con otras personas hasta que ya se detectó el brote. Brote de antivirus, que será nuestro primer asunto en este Hora 14, que estará también en Lugo, donde casi 30 años después el Partido Popular recupera la alcaldía de esa localidad mediante una moción de censura impulsada por una transfuga del PSOE que entró en la corporación tras la muerte de la alcaldesa socialista y otros concejales y que ha facilitado la llegada al poder de Elena Candia.
8: Votos a favor de la moción de censura, 13. Votos en contra, 12. Abstenciones, 0.
2: Cambio de bastón de mando y de nuevo un caso de transfugismo, como contaremos a partir de media. Y esta noche el Rayo se juega su pase a la final de la Conference frente al Estrasburgo y lo vamos a dar aquí en Ser Más y en la nueva app de la Ser. Enviado especial, Toni López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Y si escuchan desde Madrid, será en la onda principal 105.4 de la FM. ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Hay más de 1.500 rayistas por las calles de Estrasburgo comiendo a estas horas. A las 5 irán a la quedada en la Place Dauphiné y a las 6 dirección al Stade de l'Omenó. ¿Hay emoción o no por el partido?
10: Hombre, que hay emoción. Y este partido lo vamos a ganar con Estrasburgo.
9: A las 9 es ese partido, Estrasburgo-Rayo Vallecano, con el 1-0 franjirrojo de la ida que contamos en el carrusel de la SER. Esta es la afición del Rayo por Estrasburgo, Javier.
2: Suerte al Rayito esta noche. Vamos a la redacción de informativos.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Ahí, pendiente de otras cuestiones de este día, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Seguimos pendientes de que Irán responda a la última propuesta de Estados Unidos para una tregua, reabrir el estrecho de Hormuz e iniciar una negociación de 30 días sobre el programa nuclear de los ayatolás. Además, dos noticias que se acaban de conocer. En Santander, un conductor ha perdido el control de su coche en pleno centro, atropellando a tres personas que están heridas. Y la Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a la madre del bebé que tuvo que ser ingresado en marzo con graves signos de maltrato, aunque sí han enviado a prisión al padre.
2: Y mucha atención hoy al tiempo, los avisos por tormenta, Jordi Carbó.
11: Tarde de chubascos y tormentas que podrán afectar cualquier punto del país, pero no se trata de lluvia generalizada. En Canarias, poca agua esperamos, también en el Valle del Guadalquivir, pero en el resto del interior peninsular, durante la tarde, tormentas, en muchos casos acompañadas de rachas intensas de viento, y a medida que nos acerquemos al Mediterráneo, más agua, sobre todo en Baleares, donde en algunos casos las tormentas acumularán más de 50 litros por metro cuadrado, y en muchos casos también tormentas con granizo. Las temperaturas parecidas a las de ayer, en general, sensación de ambiente fresco.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y David Nieto en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde. De 6 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
12: Els pediatres ja tractaran a partir dels 12 anys les malalties de transmissió sexual. El Departament de Salut canvia els protocols i avança l'edat pediàtrica, la detenció i la prevenció de les ITS. El motiu?
13: La dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions.
12: Els treballadors estrangers es dupliquen en una dècada i representen ja més de la meitat de la nova ocupació que s'ha creat al mercat laboral català. Sense ells no hi hauria creixement econòmic, ho diu Foment del Treball. Vaga a totes les escoles bressol de Catalunya.
14: El que demanem és un reconeixement del 0-3 com a etapa educativa.
15: Més recursos per a aquesta etapa educativa, per atendre la diversitat, també personals, i, sobretot, molt important, una baixada de les ràtios.
12: Una aturada que també afecta la privada i és arreu d'Espanya, però és la primera de totes les que han de venir el pròxim mes a l'educació pública catalana. L'arcabisbat de Barcelona obre la porta que el papa Lleó XIV es trobi amb les víctimes de pederàstia de l'Església Catalana durant la seva visita a Barcelona. És la resposta a la petició que ha fet aquí a Ser Catalunya Miquel Hurtado, víctima a Montserrat.
16: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no es reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
12: Notícia de fa pocs minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó maltractat mentre manté el pare a presó. El tribunal veu rellevant a que els dies previs a l'ingrés del menor la mare fes cerques a internet preocupada perquè el pare no el tractava bé i que una testimoni a l'hospital relatés un tracte brusc només del pare. Tot això en aquest dijous en què us explicarem com serà la rua del Barça si diumenge guanya la Lliga. Dilluns a les 5 de la tarda des del Camp Nou i anant fins a la plaça Catalunya. Avui que el Quet hi jugues, sí que Rodríguez ha viatjat fins a Mònaco per parlar amb Ansu Fati. Així explicava el dia que va tornar al Camp Nou després de la seva lesió.
17: Creo que este momento, durante el proceso, ¿no?, de lesión, creo que lo soñé muchas veces. Y creo que siempre me decía, tipo, Ansu, cuando vuelvas tienes que marcar. El primer partido tienes que marcar, ¿no?
12: I torna la inestabilitat i les pluges intenses. Jordi Carbó.
11: Temps canviant durant la tarda, amb estones de sol, però també molts núvols que donaran lloc a xàfecs. Poden afectar qualsevol punt de Catalunya, si bé la pluja no serà generalitzada ni molt menys. Els xàfecs seran molt localitzats, a una mateixa ciutat pot ploure uns barris i altres no, però hi ha un ploc i ho farà amb intensitat, si bé durant poca estona. Les tempestes més actives les esperem a l'interior, sobretot a les comarques de Lleida. A més, aquí, en molts casos, en calamarsa i pedra i fortes ratxes de vent. Temperatura semblant a la d'ahir, màximes properes als 20 graus, però hi ha un descarreguin els xàfecs, l'ambient es notarà ràpidament més fresc. Demà, situació molt semblant, tot apunta que al cap de setmana, sobretot dissabte, les tempestes seran més generals i també deixaran més quantitat d'aigua.
12: Tècnica Jordi Orós, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
12: Què tal? Bona tarda. Canvis en els protocols per frenar la transmissió de malalties de transmissió sexual. La sanitat pública catalana rebaixa a l'edat pediàtrica tant la detecció com la prevenció de les ITS. I, per tant, els pediatres ja tractaran el tema a partir dels 12 anys. Susana Ruiz, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Joan.
12: Un canvi de protocol del Departament de Salut, vist que les relacions sexuals comencen a edats més primerenques ja des de fa un temps.
18: S'han avançat els primers contactes sexuals i això obliga a adaptar el model d'atenció a les infeccions de transmissió sexual. Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
19: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial, no?
18: Un altre àmbit des d'on cal actuar per arribar als joves és l'escola. Salut i Educació estan preparant canvis que podrien començar a aplicar-se a partir del curs vinent.
20: Precisament s'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
18: Luisa Conejos és subdirectora general d'Infeccions de Transmissió Sexual.
12: Des de fa gairebé 10 anys, a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i també orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
18: Si el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
12: L'Àngel Rivero és responsable mèdic del Checkpoint i treballa a la unitat d'infeccioses de l'Hospital Germans Trias. Què tal? Molt bona tarda.
21: Bona tarda.
12: Com a especialistes en atendre ITS al Checkpoint, que es comenci a tractar el tema a partir dels 12 anys, què us sembla?
21: Bueno, és un punt clau, no? Realment cada vegada estem veient que la gent està iniciant la seva vida sexual de manera més precoç, aleshores, quan abans tinguin informació i tinguin accés a programes de prevenció, molt millor, millor prevenir que curar, no? Sempre ho hem dit. I si ja des de petits tenen la informació suficient per fer no, aquesta activitat sexual de manera responsable i amb tota la font d'informació necessària, doncs molt millor que arribar tard i que aquesta informació arribi esbiaixada per altres vies, com pot ser la pornografia, no? Que és estar sent la sexualitat i per on la gent s'està educant actualment.
12: Clar, perquè aquest nou model d'atenció sí que incideix en l'atenció als hospitals, com s'ha de tractar, però també a les escoles. Està bé que se surti també de l'àmbit sanitari?
21: Exacte, vull dir, la sexualitat s'ha d'abordar des d'una manera multidisciplinar, no? No s'ha d'arribar quan ja estem tractant, sinó que l'usuari ha de ser tenir una formació, una base, no? Realment el que no pot ser és que ens arribin usuaris de 20, 20 i pocs anys diagnosticats a les unitats dels hospitals i que ens puguin dir ningú m'havia explicat res sobre les ITS o sobre el VIH.
12: Es coneixen bé els riscos, les conseqüències a dia d'avui de patir una ITS? S'ha perdut la por?
21: Sí que és veritat que el model de, no, de les conseqüències, els efectes secundaris, etcètera, d'haver patit una infecció, existeixen, però tampoc hem de basar aquesta educació en la por, no, de les infeccions no controlades, les conseqüències, etcètera. Hem de combinar aquest model d'informació i a la vegada d'educació, però sense basar-nos en un model com s'havia fet abans, no? De que el VIH mata, etcètera, etcètera, sinó perquè el VIH ja no és així. Mm. Però vull dir, hem de basar-nos en un model d'educació positiu, és a dir, la sexualitat existeix, la sexualitat és una cosa que s'ha de gaudir, no ens hem de basar en la por, però en tenim eines per fer-ho de manera responsable i que en cas que ens haguem exposat, no?, podem recórrer a aquestes eines per fer una detecció precoç, per fer tractaments precoços i no patir una infecció asimptomàtica durant molt de temps que, a més, anem transmetent a altres persones. Aleshores, conèixer aquests recursos de prevenció, de tallada, transmissió, també fa que aquest gaudiment de la sexualitat sigui més positiu, és a dir, gaudim de la sexualitat però de manera positiva. Aleshores, això s'ha de basar en un model d'educació que afronti, no?, la part positiva, sí, de la sexualitat, però a la vegada una sexualitat responsable.
12: Per acabar, fa anys les infeccions afectaven sobretot majoritàriament a uns col·lectius concrets, però, i ara ho explicaven els responsables del Departament de Salut, els escoltàvem, que aquest patró s'ha trencat. Esteu notant que les ITS s'extenen en tots els col·lectius, sexe, edat, orientació sexual?
21: Sí, hi ha hagut un canvi de patrons, però també és veritat que cada vegada hi ha més població que accedeix als cribatges asimptomàtics i que anteriorment no eren conscients de que hi havia aquesta població que estava afectada per ITS de manera asimptomàtica, per tant eren ITS silencioses, i actualment, gràcies a l'accés, no, als cribatges periòdics, són més coneixedors, no, de que existeixen aquestes infeccions que abans estaven contingudes en l'ombra, no, que realment eren totalment desconegudes per nosaltres. Sí, que és veritat que la població té més vida sexual, vull dir, les aplicacions de geolocalització, les aplicacions de contactes, faciliten que hi hagi una llibertat sexual molt més àmplia i que la gent tingui més oportunitats de tenir aquests contactes, aquestes exposicions. També les relacions han canviat. La gent té relacions més dinàmiques, sí, moltes més parelles. L'establiment anterior que teníem, no, de la parella estable tota la vida i que no es podia trencar després del matrimoni, això ha canviat. I sí, veritat que això està fent que hi hagi unes dinàmiques sexuals molt més canviants i més, o sigui, que hi ha més i més exposicions en aquest sentit, però també abans, quan se sortia d'aquest patró, s'amagava. Amb la qual cosa, ara vivim una cultura de que podem exposar-ho lliurement. Aleshores, sí que ha canviat, però potser és que simplement s'està visualitzant més i s'està fent més present, no? I som més conscients de que existeix aquesta sexualitat activa.
3: Agraïm a Àngel Rivero, responsable mèdic del Checkpoint, que treballa també a la unitat d'infecció des dels Germans Trias, que ens hagi atès avui a l'hora 14. Moltes gràcies.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Passa un minut d'un quart de tres, el mercat de treball català ja s'aguanta pels treballadors estrangers. En la darrera dècada s'han duplicat i ja suposen més de la meitat de la nova ocupació que s'ha creat al país. Són, en total, 773.000 persones cotitzant, segons l'informe que ha publicat avui Foment del Treball. Pol Valero.
4: En 10 anys, Catalunya ha sumat 400.000 treballadors estrangers al mercat laboral i ja representen un de cada 5 ocupats en actiu. Segons la patronal de les grans empreses, Foment, la seva arribada ha estat clau per sostenir el creixement econòmic. Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans.
22: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, la falta de personal para trabajar, y no solo personal cualificado, sino de personal desde camioneros hasta ingenieros.
4: Respecte a la regularització de migrants, Pérez ha assenyalat que hi haurà un percentatge elevat de persones que passaran a l'economia formal i ha descartat que el procés generi un empitjorament general de les condicions laborals.
3: Avui, que és un nou dia de mobilitzacions al sector educatiu. Hi ha vaga convocada a tota l'educació infantil de 0 a 3 anys d'arreu de l'Estat, que aquí a Catalunya coincideix amb l'inici d'aquests 17 dies de protestes convocades pels sindicats que mantenen el pols amb el Departament d'Educació.
23: El 0 a 3, també eduquem, i no guardem, no guardem, no guardem.
3: Hi ha hagut protestes arreu de Catalunya, començant per Barcelona. Soledad Domínguez, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda, Joan.
3: Les professores, perquè la majoria són dones en aquesta etapa, demanen menys alumnes per classe i tenir les mateixes condicions, independentment de si estan subcontractades o no.
24: Sí, denuncien que el nombre d'alumnes màxims permesos en aquesta etapa a tota Europa va dels 4 als 8 nadons, segons les edats, mentre que aquí la forquilla és de 8 nadons pels més petits i fins a 20 en els que ja tenen 2 anys. Per això demanen al Ministeri d'Educació que rebaixi oficialment les xifres i que tracti les educadores de les llars d'infants com a les mestres.
25: El sistema ha de ser públic i gratuït i universal per tothom. Per tant, ha de ser un model únic.
26: Nosotros cobramos el salario mínimo, o sea, cualquier persona sin ningún tipo de formación puede acceder al mismo salario que tenemos nosotras, que estamos especializadas, que tenemos una formación, que nos exigen una formación continua cada año y que además tenemos una responsabilidad enorme.
24: Reclamen també que aquesta etapa educativa tingui el mateix tracte que l'etapa de 3 a 6 anys, és a dir, que encara que no sigui obligatòria, l'administració estigui obligada a oferir places gratuïtes per a tots els infants. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona fins a la delegació del govern i a la tarda tornaran a partir de 5:45.
3: Hi ha hagut protestes també a Girona, Tarragona o Lleida.
27: Educadora, educadora!
3: La Mercè Marc ha parlat amb 3 professores que avui allà també han fet vaga.
28: El problema és que el 0-3 és una etapa educativa i no es considera coda com a tal. Això vol dir unes ràtios abusives, una inclusiva que no està considerada...
29: A la Roser Martínez, de la plataforma 0-3, s'hi afegeixen a la conversa.
30: Jo sóc el Carles Cabrera, sóc vetllador i vinc de les llars d'infants municipals de Tàrrega. Ens estan demanant una inclusivitat que sense recursos és impossible d'assolir.
31: Jo sóc la Patricia Galera, sóc de les escoles Bressol de Lleida
0: i el que fem a l'escola és treballar, és educar.
29: I en aquesta conversa que ens colem, en aquesta manifestació a Lleida, hi romp la Natrilla, dos mesos de ser mare.
2: Els futurs pares ens preocupa l'educació dels nostres fills i estem amb els mestres.
29: I sobre la gestió, que volen unificar-se a mans de la Generalitat, que ara depenen de massa organismes.
28: I pues, sous molt diferenciats dels uns als altres.
29: A Lleida, la protesta ha estat d'unes 200 treballadores de la llar d'infants.
3: Una de les protestes dels mestres és no fer activitats fora de l'horari de classe. Hi ha una plataforma de docents que està impulsant boicotejar colònies o excursions i ja assegura que en el 40% de les escoles aquestes excursions no es podran fer el curs que ve. Ara són les 2:20. I les víctimes de pederàstia a l'Església amenacen amb protestes durant la visita del Papa a Catalunya.
5: Hora 14.
3: Critiquen que del 9 a l'11 de juny a l'agenda de Lleó 14 no s'hi hagi trobat un forat per reunir-se amb ells i també que el pontífex visiti Montserrat, una de les congregacions més esquitxades per denúncies d'abusos. Així ho ha explicat aquí a la SER Miguel Hurtado.
6: En lloc d'aprofitar la visita papal per intentar curar ferides, anar a visitar institucions com Montserrat és tirar sal a la ferida, no? Llavors, bueno, les víctimes ens haurem de plantejar què fem, si fem protestes, si fem escoltar la nostra veu, però seria molt trist que el Papa estigui visitant Catalunya i les víctimes haguem de protestar davant dels mitjans de comunicació perquè l'Església no ens escolta.
3: Això deia Miguel Hurtado a l'Aquí Catalunya i el cap de l'Església Catalana, Joan Josep Omella, ha respost a les víctimes.
7: Normalment, aquestes visites més privades, el Papa les contempla, però no es fan públiques, sinó després. Després, doncs han estat i han passat. I no sé jo si ho hem demanat o no han demanat. Ho deixem en les mans de la intimitat de les persones, o sigui, que no podem dir públicament. Sí? Però està contemplat que el Papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
3: Per tant, l'arcabisbat de Barcelona, que és qui organitza aquesta visita del Papa, com veieu, recull la demanda de Miguel Hurtado, no descarta una possible trobada que sempre serà en privat, que no es comunicarà al programa oficial. De moment, però, asseguren des de l'arcabisbat que no han rebut cap petició en aquest aspecte. Avui s'han donat més detalls d'aquesta visita i sabem que, per exemple, en la gran pregària que s'ha de fer a l'Estadi Olímpic hi cabran 35.000 persones. Ferran Dalmau.
8: La vigília a l'Estadi Olímpic serà un acte per 35.000 persones i, tot i que el Papa arribarà a les 8 del vespre, des de les 6 de la tarda es podrà entrar a veure concerts en els que també hi haurà, en part, música catalana. El Papa, de fet, també dirà algunes paraules en català a la seva visita a la ciutat de Barcelona. S'havia dit Joan que aniria a Montserrat en helicòpter, però no, ho farà en cotxe. I per arribar a la Sagrada Família ho faran el famós Papa Mòbil, entrant a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir aquesta visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior, al carrer, i tot i que no se sap on ni quantes, és possible, depèn de l'Ajuntament, que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.
3: El govern de Salvador Illa també ja es prepara per rebre el pontífex. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat aquí a SER Catalunya que espera que hi hagi una trobada entre el president català i Lleó XIV, Xavier Balló.
9: El govern ha demanat poder tenir una recepció oficial amb el Papa quan sigui a Barcelona, que encara no s'ha concretat si seria al Palau de la Generalitat o a un altre indret. S'està parlant amb l'Església, però el conseller Espadaler s'ha mostrat convençut que es produirà.
10: Hi haurà trobada, evidentment, amb el president de la Generalitat. Cal subratllar que és una visita pastoral. El Papa ve a donar missatges com a cap de l'Església, evidentment, no? Però també hi haurà un moment, doncs, evidentment, doncs, per tenir una recepció formal amb el president de la Generalitat i amb el govern de Catalunya.
9: Illa ja es va reunir amb el Papa el passat mes d'octubre en una visita a Roma i ara vol tornar a tenir aquesta fotografia per mostrar que està totalment alineat amb la Santa Seu, més encara després d'haver xocat amb Donald Trump.
13: I en aquest món on perilla el més elemental els valors humans, Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV.
9: Així s'hi referia ahir el propi president Illa.
3: Per cert, el conseller Espadaler també en una entrevista a l'Aquí Catalunya ha parlat sobre el burca i el niqab. Està a favor de la seva prohibició als espais públics.
10: Jo crec que hauríem d'avançar, doncs, amb mirada que no hi hagués el vel integral a casa nostra. Aquesta és la posició que hem defensat, evidentment, com a govern de Catalunya. Són debats que s'han de fer amb serenor, són sensibles, però jo crec que des d'una perspectiva de drets d'igualtat i dret de la dona hauríem d'avançar en la direcció, doncs, de que no hi hagués el vel integral a casa nostra.
3: Recordem que el Suprem ha dictaminat que només el Congrés, ni parlaments autonòmics ni els ajuntaments poden tirar endavant una prohibició com aquesta. 2 minuts i tornem.
1: Cadena SER.
14: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop.
5: Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: 10 de mayo, 9 de la mañana. Son 10 kilómetros. Rápidos, atractivos, divertidos.
5: Por Barcelona.
11: Es la cursa del Corte Inglés.
5: Participa con la camiseta solidaria de esta edición.
11: El 100% de lo recaudado irá destinado a la Fundación Johan Cruyff.
5: Ven, te esperamos.
12: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps

0: Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Domini de la tècnica, estil genuí i molta imaginació. Parlem d'un arquitecte, però també parlem del programa líder de la ràdio. Aquest divendres celebrem l'obra d'Antoni Gaudí amb Boi Poroi de la cadena SER des de la Pedrera, un dels edificis més singulars del geni. Àngels Barceló i l'equip d'Oi Poroi amb l'any Gaudí, des de la Pedrera Casa Milà. Escolta'l aquest divendres a partir de les 8 del matí i mira'l també a través de sercatalunya.cat i al YouTube de la cadena SER.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Ara són les 2:26. És notícia de fa uns minuts. L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó maltractat mentre manté el pare a presó. El tribunal veu rellevant que els dies previs a l'ingrés del menor la mare fes cerques a internet preocupada perquè el pare no tractava bé el seu fill i que un testimoni a l'hospital relatés un tracte brusc només del pare. Martí Oliver.
8: Exacte. El tribunal ha pogut valorar les proves que aquest mes els Mossos han anat recopilant i valora d'una banda que van trobar diverses cerques al telèfon de la mare els dies previs a l'ingrés, com ara, i és literal, a la meva parella li va gran tenir un nadó, la meva parella no tracta bé el nadó, o es posa nerviós i crida quan té el nadó en braços. També considera rellevant, com deies, que quan el van portar a l'hospital, la dona que compartia habitació amb ells va demanar ajuda als sanitaris i va descriure un tracte brusc i violent per part del pare, no de la mare. Per tot plegat, li revoca la presó provisional a canvi de que no s'hi pugui acostar a menys de 500 metres i també li prohibeix comunicar-se amb ell, és a dir, que el menor continuarà amb una família d'acollida. En canvi, pel que fa al pare Joan, el tribunal veu indicis clars que les lesions a les costelles i neuronals podrien ser per sacsejades i un tracte brusc obre la porta que els indicis d'agressió sexual poguessin ser en realitat un problema del menor i considera que els delictes són prou greus. Recordem que el nadó va estar 15 dies en cures intensives per mantenir-lo en presó provisional.
7: I per cert, els Mossos continuen aportant dades per rebaixar l'alarma després de crims amb arma blanca i tirotejos. El cap d'investigació del cos ha parlat de setmana tràgica, tot i la desinformació d'aquests dies, però diu que es detenen a més criminals, tot i que hi hagi, per exemple, menys robatoris o intervencions de droga. Andrea Villòria.
9: Exacte, els homicidis s'han reduït un 20%, malgrat que alguns casos recents hagin causat molta commoció.
10: El Desplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests d'atzar, ens podia haver passat a qualsevol, això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
9: Ho diu el comissari Ramon Chacón, que destaca que avui hi ha 2.000 robatoris a cases menys que fa un any, o que al port de Barcelona també entra menys de la meitat de la cocaïna que fins ara, mentre que en canvi pugen els detinguts. Dades, diu, excepcionals, però que tot i així...
10: Però la realitat quina és? Quin és el sentiment que teniu? Parlo amb tothom i la gent està preocupada. I a mi em pregunten, dic, home, jo les dades les veig bé.
9: Pels investigadors, el gran repte segueix sent el mateix, el narcotràfic.
10: Tot el que ve que acaba malament deriva de les drogues.
9: És això el que ha provocat, diu, tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
10: Però han tingut aquestes guerres de clans. Són temes que passen a altres països que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i també tenim això. Ens ha passat amb els suecs, ens va passar amb els francesos, ens està passant amb els turcs, i amb això no podem fer res. Són dinàmiques d'altres països d'Europa que acaben... És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
9: Ara bé, la investigació d'aquestes màfies internacionals ha permès als Mossos, per exemple, fer el major cop de la història contra el tràfic d'armes a Europa per part d'una màfia turca a Catalunya.
7: I per marxar a esports, Adrià Soldevila, bona tarda.
11: Sí, Ansu Fati se sincera i s'obre en canal en aquesta entrevista en la qual explica que està gaudint del futbol a Mònaco, però que el seu somni sempre ha estat triomfar al Barça. Això sí, a la vida passen moltes coses i, sobretot, al món del futbol.
12: Al final es la vida, hay que aceptar lo que pasa, lo que viene. Y claro que mi ilusión es, siempre ha sido triunfar en el Barça, poder jugar. Pero bueno, al final han pasado muchas situaciones que la gente no ve, que no sabe lo que uno sufre. Es verdad que he tenido muchas lesiones, ¿no? Y tampoco no he tenido la continuidad ni tampoco creo que la oportunidad, ¿no? Porque el fútbol va muy rápido.
11: I pel que fa a la roda del Barça, podem explicar que en el cas de que l'equip sigui campió diumenge contra el Madrid, seria dilluns, començaria a les 5 de la tarda.

0: Encetem el llapis de memòria del Carlos Ruf amb Everybody's Talking, de Harry Nilsson.
1: Que és una bona cançó. Eh?
0: Una cançó publicada l'any 1968, que en un inici doncs, va passar pel mercat sense massa pena ni glòria, però un any més tard, el 69, va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula mítica com Cowboy de mitjanit, i arran d'aquí doncs, sí que ho va petar fortíssim, i fins i tot va guanyar un premi Grammy a millor interpretació pop masculina.
1: És que és sensacional. Harry Nilsson, un tio que li agrada veure bastant i molt amic del Lennon i d'aquella tropa, que eren molt bons nois de cara a l'exterior, però...
0: Uns perlites, eh? Cap a dins?
1: Sí, un perla, que sé.
0: Què fa el Harry Nilsson al teu llapis de memòria, Carlos?
1: És una cançó que he sentit tota la meva vida a casa. Jo crec que ha sigut... Hi ha cançons que formen part de l'ADN de la gent i jo crec que vaig ja néixer amb aquesta cançó sonant a casa. O sigui, hi ha cançons que quan tancats els ulls i les sents són retrats emocionals d'una vida. No sé, té una cadència una mica sentimental i aquest tipus de cançons m'agrada. Suposo que el ser també de mig origen finlandès, allà tu sents les cançons d'allà i entens molt el tema.
0: Qui vivia en aquella casa, evidentment, a part de tu?
1: Pare i mare.
0: Ets fill únic?
1: No, tinc una germana, però en el moment que sonava la cançó jo crec que encara la meva germana ho ha nascut.
0: Que aquest és un tema, Carlos, perquè a la teva família hi ha catalans, finlandesos, alemanys, gent de Puerto Rico. Què és aquest fòrum de les cultures?
1: Pues viure molts tipus de viure la vida. Per exemple, jo he anat a col·les, des de petit vaig anar a un col·le suís-alemany, i després vaig canviar radicalment el que era el quarto de l'EGB, que era, ara no sé què és, quarta de la primària, suposo.
0: Sí, segueixen... És del poc que aguanta.
1: Vaig anar-hi a un col·legi catòlic, quan a casa meva, per exemple, la meva mare era luterana, tenia un comportament molt nòrdic. Vull dir, he conegut moltes sensibilitats, estius a Finlàndia, en el que vivies d'una altra manera, als anys 70 i 80, i al final et qüestiones d'on ets i tal, i penses, soc de tots llocs. Conec moltes formes de ser i m'encanta, jo crec que és enriquidor, no és excloent.
0: I dins d'aquesta família, Carlos, tenim un cosí teu que en aquesta casa estimem moltíssim.
1: Hombre, jo crec que és un dels de les estrelles, dels superstars de la ràdio, doncs Santi Jiménez
0: Blanco. I de la redacció. És el delegat del diari AS a Catalunya, el Santi Jiménez, que mira que ell ja és alt, però clar, al teu costat sembla un pinipon.
1: Bueno, sé, va ser petit de la família. Però bueno...
0: Us porteu un anyet, no?
1: Tot el que no té un anyet, ell és un any més vell que jo, però tot el que té de baixet ho té de... És impressionant.
0: Que el Santi no m'ha volgut explicar moltes coses, m'ha dit, ja les descobriràs, però sí que m'ha dit que tu ets l'encarregat de la família d'una mica furgar en el passat.
1: Bueno, tinc molta documentació que tenia el germà del meu pare i a casa, per part de la meva vida, tenia moltes fotos. Llavors, amb una tieta comú, la tia Mari Carmen, que ens estimem molt, el Santi i jo, estem una miqueta rascant la part Jiménez d'on venim, i la veritat és que és apassionant.
0: Sí, hi ha molta xitxa?
1: Molta xitxa, molta.
0: Ja per
1: dos llibres, sí, perquè li dones al Pere Reverte això i te fa tres llibres. Clar, és que quan saps que una part de la família ja venia, els nostres taravis venien de Noruega.
0: Val.
1: Bergen. Després se'n van anar a treballar a Puerto Rico. Es va casar amb una noia puertorriquenya, però jo vaig preguntar a la gent de Puerto Rico on es va casar, perquè les colònies de Cuba i Puerto Rico es van casar a les Illes Verges daneses. Després, els fills van... El nostre besavi va lluitar a la guerra de Cuba-Puerto Rico. Es va perdre la guerra, van tornar aquí a la península, a Espanya, van viure una para a Ibiza, van viure al sud d'Espanya perseguint baldureros i després van vindre a Barcelona per l'Exposició Universal de Barcelona. I, bueno, hi ha aventures... Bueno, el Pere Reverte del siglo XIX... El Reverte. El Capitán a la Triste, pues lo mismo.
0: Modern, sí, allà sí. Tens una trilogia ben guapa, eh?
1: Sí, i quadrologia també.
0: Quadrologia, eh?
1: Sí.
0: Que a tot això, Carlos, el teu pare és Hans Ruf, un mite de l'atletisme d'aquest país. Què tal això de criar-se amb un entrenador d'èlit a casa? I a més, en aquella època, on els entrenadors tenien fama de ser durillos.
1: Però ell era entrenador d'un esport individual, perquè no sàpiga, el meu pare va estar en el carrer de Sant Cugat, siguin el responsable nacional de Salam Percha. Té un atleta amb medalla olímpica a Barcelona 92, Javier García Chico, i va ser una miqueta el que va crear l'escola més moderna de la perxa en aquest país. El meu pare, ja me'n recordo, als anys 70 viatjava a Polònia i a Països de l'Est per aprendre mètodes moderns, quan aquí fèiem les coses molt, de manera molt casolana. I jo crec que va ser un apassionat de l'esport. Tenim, jo sempre dic que el meu pare va tindre dues famílies, la família de casa i la família de l'esport, perquè els seus atletes el tracten com si fos un pare. Més com un entrenador, com un pare esportiu i com un conseller.
0: Que, per cert, les pèrtigues, vaig flipar, valen un pastó en cada pèrtiga, perquè està fet amb fibra de vidre.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser tecnologia... estem parlant de 3.000, 4.000 euros.
1: I la tecnologia ha avançat, i només un pèrtigista no, un perxista no té només una perxa, té diverses, i depèn de la duresa que tinguin, no? Una catapulta més que l'altra.
0: Sí, i pel que estem parlant, entenc que tu des de ben petit vas tenir l'esport per allà orbitant.
1: Jo he vist tota la història de la perxa en aquest país amb Super 8, que el Super 8 que teníem meu pare en pel·lícules i passaven les aletes per casa. Va ser dels primers. Ara, com a l'esport es va fer ja muntar vídeo, el meu pare feia Super 8 quan no havia vídeo. I després va ser dels primers que va tindre un vídeo, un Betamax d'aquests enormes, per filmar els entrenaments, inclús va portar una televisió petitona per ensenyar-los als atletes allà. Jo crec que això de la millora i veure saltar i... té molt que veure amb la millora i saber quins són els entrenaments individuals, i no sempre era l'entrenament com l'educació, la letra con sangre entra, sinó que es feia entrenaments molt específics, molt determinats. Va ser dels primers que va tallar un salt per trams i entrenar-los específicament cada situació per després enllaçar-les totes.
0: I tu sempre, el teu esport predilecte va ser el bàsquet?
1: A l'antisme m'agradava molt, inclús el salt d'alçada. Ja, m'agradava molt.
0: Tu fots 2,10 metres, tu sí. De nen hauries ja ser un,
1: però que no,
0: un bon, però que, bitxo.
1: Però que mai he fet atletisme per jugar. Quan anava el meu pare a l'estadi Serraim, sempre posaves a salta llargada, salt d'alçada, però mai m'ho he pres en sèrio. A l'esport va arribar al fer el canvi de col·le que et vaig dir, del Col·legi Zúric, el Col·legi Corazonistes de Barcelona, que van muntar un equip de bàsquet i vaig apuntar-me.
0: Que entenc que ja eres un nen bastant alt.
1: Era el més alt. Sempre ha sigut el més alt de la classe, com dos pams més alts que tothom.
0: Que clar, tu ara fas això, no? 2,10 aproximadament.
1: Diuen 2,10, 2,8 com a molt.
0: La vida quotidiana està adaptada per algú que medeix això? Mesura
1: no, 2,10? No, no està adaptat. És molt més econòmic adaptar-te a tu que adaptar-ho tot.
0: Això què vol dir?
1: Pues que no li diràs a l'alcalde de Barcelona que et pugi les alçades dels metros per no xocar-te.
0: Sí, et passa aquestes coses.
1: Clar, no? Et passes tot el dia allupint-te. O sigui, el meu pare ja m'ho va avisar en el seu moment, no? Que diu, la vida se crece a base de golpes, i t'ho juro que és veritat. M'he donat unes bufetades tremendes.
0: I entenc que un matalàs especial per dormir, un cotxe... Tu no pots anar amb un Twingo.
1: No.
0: Vull...
1: Jo mínimo Mercedes. No, tinc un cotxe molt humil, tinc un Skoda.
0: Però gros.
1: Petit. Fàbia. No vull veure Fàbia. Ostres. Skoda, que ara que estic fent publicitat...
0: La gent deu flipar els semàfors, no?, quan se't troba, perquè...
1: No, jo crec que la gent primer admira... Els alts tenen una cosa, que estem tan acostumats a que ens mirin diferent, que no fem cas. Sempre estàs acostumat a posar-te darrere quan hi ha una conversa. Per exemple, una discoteca, per exemple, amb els amics, nunca t'enteres, t'entens d'ajupir, te'n perds la meitat de les converses. Quan hi ha un cercle de gent, estàs enrere per no molestar.
0: Clar, al cinema vas al darrere.
1: Al darrere, clar, sempre estàs quasi com demanant perdó, però hi ha un moment que ja que on estàs, han complexat.
0: I tant. Que a Finlàndia, que la gent és més alta que aquí, perquè aquí crec que la mitja masculina està en 1,76 m, allà està en 1,81 m.
1: És igual, jo sóc a tots llocs.
0: Però tenen més miraments? O els mateixos, el metro, el mateix cop?
1: Són més discrets.
0: Ah, no miren tant pel carrer, eh?
1: Miren igual.
0: Doncs va, Carlos, marxem cap a Finlàndia. Música.

0: El llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, el Carlos Ruf, també hi hem trobat els... A veure, com hem de pronunciar això? Com es diu aquest grup?
1: Epunormali.
0: Epunormali.
1: Sí, hem... i la cançó es diu Nyet, Nyet.
0: Vale, doncs això
1: que... No és finlandès, és rus.
0: Mira,
1: doncs... Es diu no, no, i té una explicació bastant clara, que és... Aquesta cançó és de l'any 78-79.
0: Tu tens 10 anyets, una cosa així.
1: Sí, és de les cançons que posaven els meus cosins allà, que potser és un casset, és el primer casset que em vaig comprar a la meva vida.
0: Que te'l vas comprar a Finlàndia.
1: Sí, sí. I a més té una explicació, sabeu que Finlàndia és un país bastant nou, va néixer com a país en 1917, després de que el zar rus li donés la independència, com si diguéssim dos mesos abans d'haver la Revolució Russa. Després, als anys 30-40, dintre de la Segona Guerra Mundial, va tindre una invasió, que és la Guerra d'Hivern, en el que Finlàndia va perdre un 20% del seu territori, tot el que és la Carèlia, i la segona ciutat més gran, que és Vipur, i ara Viborg, i una part del llac més gran que hi ha a Europa, que és el llac Ladoga, que justament la meva àvia va néixer allà, al llac Ladoga, és careliana. I sempre ha tingut una mena de convivència estranya a Finlàndia-Rússia, perquè quan va acabar la guerra, el Plan Marshall va ajudar a tota Europa, menys a Finlàndia, perquè va lluitar contra Rússia. Mm. Llavors va haver un tractat de no agressió amb Rússia, el que se'n va dir la finlandització, que és no tindre ni tindrà ni està a favor ni en contra, no estava dintre de cap, dintre de l'eix, diguem-ne, del teló d'acer, dels grups de pacte de Varsovia o de la OTAN. Llavors, a Finlàndia havia un disgust i molta rancúnia amb Rússia o amb la URSS per el territori robat, i aquesta cançó parla una miqueta això del nyet-nyet, que vol dir no, no, en rus.
0: Clar, tu neixes a Finlàndia, crec que els 6 mesos vens cap a Barcelona, sí. Però els estius...
1: Es passava dos mesos a casa dels meus avis. A més, jo vaig néixer a una ciutat que es diu Hamina, que està a 20 quilòmetres de la frontera russa en el sud, en el mar.
0: Hi ha molt de xoc cultural entre la teva vida aquí i la vida finlandesa?
1: Ara, sí. Sí, sí, totalment.
0: La resposta és contundent.
1: Són dos vides totalment diferents, i més als anys 70 i 80, quan ja comences a ser un adolescent, la vida ja a un poble o una ciutat, bueno, una ciutat de 20.000 habitants, aquí és un poble petit, era un canvi brutal. O sigui, viu en una casa xalet, una casa de fusta, típica finlandesa dels anys 50, rodejat de boscos, el mar estava a 500 metres, l'arxipiélag finlandès està ple d'illes. Si hi ha més de 100.000 llacs, hi ha més de 200.000 illes.
0: Que és un altre paisatge absolutament
1: totalment diferent. A més, a l'estiu la gent es pensa que és un país fred, però a l'estiu...
0: Fa xitxa.
1: Molta. Bueno, hi ha molt de sol. Perquè, clar, estem 4 mesos a les fosques i després la primavera tot reneix.
0: T'has de posar crema solar, no?
1: Clar, són blanquets, ulls blaus i tal, la majoria... Pues,
0: tu físicament series un finlandès estàndard?
1: Mira, vaig fer unes proves d'ADN que aquestes que anuncien tant, un 67%. Un 67% finlandès.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Que entenc que tens la doble nacionalitat.
1: No, que va. No? El meu pare tenia la nacionalitat alemanya. Quan tenia 15 anys, jo estava a la selecció espanyola, tenia la nacionalitat alemanya del meu pare, i vam renunciar a l'Alemanya per agafar l'espanyola als 15. Perquè jo tenia cultura totalment espanyola. Anava al col·le aquí, la meva llengua principal és el castellà, el català, i res, la nacionalitat no existia, encara no havia tractats ni estàvem a la Unió Europea.
0: De totes maneres, tu vas ser internacional amb Espanya, com ara deies, en categoria júniors moltíssim, crec que
1: juvenil,
0: fins i tot...
1: Juvenil, júnior, sub-20...
0: Subcampió del món, amb sub-22,
1: sí.
0: Em sembla.
1: Sí, i amb la sènior vaig estar-hi...
0: 7 ocasions he trobat.
1: Sí.
0: Que eren amistosos o era algun campionat així?
1: Era un campionat, un pre-europeu i després partits amistosos, que encara estava el senyor don Gerard Miguel, imagina't.
0: I quina edat tenies tu quan et convoquen?
1: 22, 23.
0: És que aquest és un tema, Carlos, perquè
1: 22,
0: tu entres a formar part del primer equip de la penya sent superjove, crec que tenies 17 anys.
1: 17 anys, sí.
0: I no entres en una penya en procés de reconstrucció o en hores baixes, sinó que entres a la millor penya de la història.
1: Sí, va ser...
0: Villacampa, Montero, Courtney Thompson,
1: correcte.
0: etcètera.
1: Va ser una etapa curiosa, perquè van pujar molts jugadors joves, van pujar Morales, va pujar Jordi Pardo, va pujar David Soler, i van fer un bon equip, perquè ja hem jugat molts anys junts a l'equip júnior, vam quedar 3 anys seguits campions d'Espanya júnior, i sabíem jugar junts, sabíem jugar, jugàvem de memòria. I després jugàvem gent com Villacampas i el Rafa Llufres, i aquest és molt senzill jugar. La veritat és que jugar amb bona gent...
0: sempre ajuda, eh?
1: És el millor que hi ha, molt senzill.
0: Com et va acollir el vestuari? Perquè crec que a més tu portaves com l'etiqueta de jove superprometedor, que ens ha de donar molt... Que això a vegades pot ser més una llosa que una altra cosa.
1: Amb el temps comprens que les esperances que posen en tu les pot dipositar nosaltres. Jo només volia jugar i créixer. I a l'esport de base t'ensenyen el que és el joc, a veure jugar-te, però ningú t'ensenya el que és el negoci. I el bàsquet professional, a part de l'esport, de donar el màxim rendiment és un negoci. Al final no deixes de jugar per un espectador que et paga, per la televisió i per el públic. No deixes ser un teatre, el Cirque du Soleil. Llavors això no t'ho explica. No significa que... significa que no has de només fer una canasta, sinó has de fer la canasta més maca. O sigui, tot... i ara mateix es nota, no?, que abans tu, quan volies anar a veure un bàsquet espectacular, veies els Harlem Globetrotters, i era el bàsquet

0: volies anar a veure un bàsquet espectacular, veies els Harlem Globetrotters, i era el bàsquet espectacular és NBA, o sigui, és una Harlem Globetrotterització de l'esport en general, però tant el futbol com el bàsquet, tot està ple de top 5, de jugades maques, això és el que ven.
1: Clar, però tu entres en aquest negoci, res, en un pollito, amb 17 anys.
0: Amb un margall que tenia 30 i pico, clar, que podia ser el meu pare.
1: I recordes algun moment concret de dir, uau, que això és l'èlit, i aquí això és professional?
0: Et dones compte de res, intentes fer el millor possible amb la força que tens, que no jugues contra un nano d'un equip de júnior, sinó jugues contra un sènior que, bueno, sobretot americans, ens matíem amb americans, experts i que havien jugat a la NBA. L'únic que procures és aprendre i no fer massa el ridícul.
1: Que, per cert, Carlos, ara mateix està sonant de fons el tema Everybody Wants to Rule the World, tothom vol governar el món, que és del duet britànic Tears and Fears. Aquesta seria una de les cançons que escoltaves en aquella primera època?
0: Totalment, perquè aquesta em sona que és del 84-85, i aquí és quan comences ja a fer viatges, seleccions. Encara no hi ha diner, però tens perspectives de veure si...
1: Comencen a sumar-ho, no?
0: Comences a veure la gent, te'n veus més proper el primer equip, algun dia de juvenil et fan entrenar perquè els hi falta gent i els hi falta una mica d'esparring, a córrer i tal, i vas provar una miqueta i suposo que també et valoren a veure com et bellugues, quina escultura tens, si ets tímid, si no ets tímid, si tens talent. I aquesta sobretot sonava amb els meus Walmans en el metro quan anaves de Barcelona cap a Badalona. Molt sonava.
1: Sí, la música sempre ha sigut una bona aliada per descomprimir, per alleugerir, per alliberar-te.
0: Sempre he tingut música al voltant, sempre. Sempre. Jo crec que... Així com tu és una pel·lícula sempre que hi ha una banda sonora, i a la vida no tens... Bueno, igual un petó o una noia, són una cançó molt maca, però la vida real, no? Jo crec que sempre has de posar una banda sonora a la vida.
1: Doncs va, escoltem una mica de la banda sonora del Carlos Ruff.

0: Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club, i sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
1: Totalment. Mira, hi ha un punt, sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, es van ensenyar a jugar, però Lolo ens va ensenyar a guanyar. Aquest va ser el canvi. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós. I aquest va ser el canvi definitiu.
0: I què us va ensenyar el Lolo?
1: A creure en nosaltres. No feia entrenaments especialment durs i tal, sinó no és el que feia, és com ho feia. Et donava una confiança tant en tu mateix que no tenies por al fallo, a l'errada. Si fallaves, no et seia. Si et veia sol, tirito, pum. O sigui,
0: sí,
1: va treure, va treure el mateix, el millor talent que teníem guardat dintre.
0: Sí, un gran gestor emocional.
1: Totalment. I a vegades els entrenadors, a part de ser grans estrategues, la part psicològica i la part de reptar o retar els seus jugadors perquè treguin el mateix és tan important com la part.
0: I tant.
1: Física.
0: Però això en aquella època sembla que no es posaven en aquesta mateixa balança.
1: I tampoc, diguem-ne, que Lolo tampoc era un entrenador considerat modern. Però, claro, havia estat en un club, el Real Madrid, que havia guanyat moltíssim. I per ell guanyar era lo habitual. Per nosaltres guanyar era algo extraordinari. Mm. Jo he arribat a vegades a tindre la sensació quan baixàvem de l'autobús que no

0: era preguntar-nos, incluso nos pregunt, mirar les cares, sinó, no era preguntar-nos si guanyaríem o no, era de quan guanyaríem.
1: Clar, canvia el paradigma.
0: Totalment.
1: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
0: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, però l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no? Hi ha un cúmul d'expectatives...
1: Estàs a la penya encara?
0: Sí. Hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu, lloc. Estàs ajudant, saps que mai ficaràs 20 punts, perquè al costat d'un Villanueva o tres americans i tal, no és la teva missió, és donar, és donar descans a uns jugadors, no fer-ho massa malament, i si a més, ves, això és un canvi de paradigma, no fer-ho massa malament, fer-ho bé, i a més aportar rebots, els tipus que tinguis de fer, i no fer massa serrades. Però clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és un on? Al Joventut? No. Llavors es planteja una sessió que vaig anar al Balut Girona, al principi 2 anys, després dels 2 anys em diuen que no. Després amb el temps em vaig enterar que va haver una venda encoberta, jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió al genoll, greument, em trenco perquè havia pell, perquè si no el peu la cama estaria penjant, em trenco el creuat anterior, desprendiment de cartil, una cosa, bueno,
1: una carnisseria,
0: una avería, o sea, soc soci del RAC i se'm van emportar
1: al grua
0: i tal, sí, i vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la lesió que havia tingut tenia de retirar-me, però clar, jo tenia un pis que pava, vaig seguir jugant.
1: Era la teva professió?
0: Sí, era la meva professió, i ara què hago? I vaig seguir jugant. I vaig acabar una artrosi tremenda, vaig pagar el pis que tenia, i això et fa mella una miqueta mentalment, no? Perquè dius, ja, aguantes molt, aguantes dolor, et punxes, jo em vaig arribar a punxar calmants, el genó i tal, no per anar a jugar, sinó per anar a entrenar. Anestèsies i corticoides i tal. Res raro.
1: No, I tot perquè has de pagar el pis.
0: Clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou. I demano ja als 32 anys que ja no estic en el mercat. Començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins, de comercial, en una empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos, algú sabia, i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I, bueno, tinc moltes inquietuds. No he acabat res, però com es diu allò? Aprendí de tot, maestro de nada. I mica en mica... No sé, t'arriba... Jo sempre l'he dit quan em venia que entraves en un túnel fosc. Un túnel fosc. I era molt crític a mi mateix. Si jugava malament, sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlàvem del partit. I si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit, jo m'insultava al mirall.
1: Però tu,
0: jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
1: Estem a època encara penya.
0: Sí. I no, això, penya i després també. Jo crec que ho he fet tota la vida.
1: Però tu ho comparties amb algú?
0: No.
1: Ni companys, no, ni
0: família? No. Era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies i hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes, però... T'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, a l'entrenador que et digui alguna cosa, mai serà tan dur com tu. És com una vacuna, no? Però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. Tòxic. I amb el temps aprens que... No, que tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda molt missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir, l'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies... havien desnivells, et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I que la gent aixecava això a mala forma física, i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi.
1: Uf. Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés l'altre.
0: Sí, estàs pensant, uf, i no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no disfrutes. I principalment l'esport no deixa de ser un joc. I de cara a l'espectador torna a dir, has de disfrutar-ho. I quan estàs ahí per obligació, i sobretot perquè tens obligacions d'anar a entrenar matí i tarda i no tens... penses que estàs en bona forma. Com es pot estar en bona forma física, però malament?
1: Si tornem al que dèiem abans, que el cervell és el múscul més
0: totalment
1: important de l'esportista.
0: No, ho dirà sempre.
1: Bueno, i de les persones.
0: Però clar, amb qui parles això? Perquè et diguin no queremos gente con problemas. Tot això s'amaga. Ningú vol demostrar debilitat. Això és com a la selva, no? L'animal herido és el que va a tothom... L'animal ferit, tothom va a caçar-lo. I en una posició en el que tu estàs en un equip d'ACB, tothom vol al teu puesto. No vols demostrar debilitat. I treus forces d'on pots. Bueno, de fet, lo vaig fer.
1: En parlarem, però crec que pel que acabes de relatar, és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant al llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, el Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom d'hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que sí, això sí que és el que més t'han preguntat.
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa, va una de vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Vosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu a la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: Va, passa res. Sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda d'aquello. Però bueno, no, perquè era el tiro per, el tir per empatar. Mira, coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem, ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre. Un 50%, el bàsquet és un joc del 50%. A més, textual, fet per estadístiques. El que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que
1: tant,
0: es coneixen.
1: Sí, clar. Però el que passa que la gent se'n recorda dels tiros que guanyadors. Falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels
1: sempre
0: Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, BTLA, i mira, va sortir, però bueno, també... No sé si és fruit de la casualitat, o de... Mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy...
1: Ja Ivaig, tenia,
0: crec que estava...
1: jo que estava, tenia 21 anys, a punt de fer 22... Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Magic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. El mèrit el tinc jo, que sent fent un piltrafeina està aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs algun d'ells al final?
1: No.
0: Hòstia, xaval, quin partidàs.
1: No
0: es portava
1: algun,
0: això.
1: Algun entrenador sí. Entrenadors d'allà sí. Els entrenadors es fixen més, els jugadors no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles, no.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso l'oïda. No. Mira, la meva vida l'he vist 5-6 cops com a molt.
0: En que 33 anys que ha passat.
1: Em dona una vegada cada 5 anys.
0: Que dius, va, vaig a mirar-me.
1: Sí, sí, bueno, tinc fotos... però no tinc ganes de veure el vídeo una altra vegada. Tinc un muntatge que em van fer vorar i amb coses de diferents partits, però estic orgullós, sí, però no especialment... Saps la típica cançó del grup que té un What Kid Wonder, que al final tothom li demana aquesta cançó i no la vamos a tocar en la punyetera vida? Potser veure que passa una miqueta això.
0: Però els One Hit Wonder s'han de tocar, eh? Si tu vas a veure un grup i no
1: sí.
0: toca One Hit Wonder...
1: No, és com el...
0: Cancelado.
1: És com a Tecnac amb Maixarona, que coño, tenen més cançons, punyeta.
0: Però en Maixarona l'han de tocar, home.
1: Home, clar, la gent ho demana.
0: O els matem, evidentment, que l'any següent, d'això, la temporada següent, és quan te'n vas a la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el mànager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, comença una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys fins que, com ens comentaves
1: Correcte.
0: Abans...
1: Correcte. L'última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll. Però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu d'un jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com vaig benvenat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caic a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, jo no dic, no, tu, alguna cosa estranya, el dia següent, una ressonància magnètica a mi que m'ha trencat tot. O sigui, creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i alguna
0: cosa. I el club t'acompanya?
1: No. No, no, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules... Mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cures... Tal qual, lo diuen en castellà, no ho diuen en castellà. Queremos que te cures bien rápido, perquè no nos cuesta un duro.
0: Si t'ho diu algú del club.
1: Sí.
0: I això què és? Que trobis el geni de la làmpara,
1: Vaig anar-hi per la Seguretat Social, van operar, perquè l'operació costava... Si hagués tingut a pagar allò. A més, va ser l'any que just em vaig casar, vaig comprar tots els mobles, tal, allò que...
0: Sí, per... la tempesta perfecta.
1: Vaig per la tempesta perfecta. I la recuperació també me la pago jo.
0: Jo diria que això no és legal, Carlos.
1: Bueno,
0: perquè tu formes part d'aquell equip.
1: Aquí te'n mando ara.
0: Ja, ara anem tard. Però em sembla molt fort que et diguin
1: això. L'únic que volia era recuperar-me, com em pareixin amb garanties. Ja quan em diu a l'equip mèdic del club que no hi ha cap metge a Girona de garanties per operar-me d'això, i a més d'acabar contracte, vull dir que...
0: Déu-n'hi-do.
1: Saps què? Vaig agafar grans mals, grans remeis. Vull dir, vaig agafar coratge, el que a Finlàndia diuen Sisu, per qui no ho sàpiga que ho busqui.
0: Sisu.
1: Sisu. Que hi ha una pel·lícula que es diu Sisu, però Sisu significa xar.

0: també nassos.
1: Aquell any en blanc va tenir coses positives també?
0: Bueno, trobar-me a mi mateix, saber que encara puc. Però va ser molt dur, va ser constància, concentració per aconseguir una altra vegada arribar-hi a veure si puc jugar. Vaig estar entrenant temps amb el Balbi, però ja vaig deixar la casa que tenia allà, vaig tornar a Barcelona, vaig començar a entrenar amb el Joventut.
1: Una altra vegada?
0: Sí. Va ser curiós, va ser estrany. Em vaig trobar fantàstic entrenar amb el Joventut una altra vegada, inclús amb il·lusió. Però em van col·locant a l'equip segon, que era el Sant Josep de Badalona. I una vegada allà al Sant Josep, després marxo a 2 anys a Lugo, torno després a 2 anys al Breu Andalú, en 2 anys meravellosos, torno a Catalunya al Caprabo Lleida i després a Manresa.
1: Vai, comences a fer...
0: Sí, sí, sí, començo a fer país, ja.
1: Que tot això ho fas acompanyat de la teva inseparable amiga, que és la música.
0: Totalment.
1: No sé si has identificat ja la cançó...
0: Com a Estiri Dandy com Blues.
1: Mira que ràpid ho has clavat.
0: És un dels temes, dels meus temes favorits. L'he posat només per relat emocional, sinó perquè m'encanta la barreja de jazz, la veu de Donald Fagen i la instrumentació que té és rodona.
1: L'escoltem una mica?
0: Vinga.
1: Vinga.

0: Carlos, ara ens comentaves, no, que després de la lesió comences a jugar a l'EP, a EVA, i és quan comences a fer també de comercial.
1: Sí.
0: S'atura de bé, això de ser comercial?
1: Sí.
0: Sí. També és veritat que a mi em vens tu, 2,10 m a vendre'm alguna cosa, i jo et compro fins als mitjons.
1: No, però m'agrada, i sobretot ja tenia alguna noció de comerç i tal, i sempre ha sigut... A veure, calladet no soc, però tampoc soc una persona que ven una cosa que no hi creu. Si alguna cosa hi crec, vaig a tope. I a més, m'agrada. Això de vendre... Si el producte està bé, no vens, et compren. Al final t'acaben comprant.
0: Mira, ens quedem amb això. No et vens, et compren. Que ho vas compaginant fins al 2003, crec que és, que ja et retires del tot.
1: Sí.
0: Ho fas per lo bajini, eh?
1: No, me retires sense dir res. Com s'ha de fer? Sense rodes de premsa, ni... A veure, si és una mega estrella, sí, però... No. Adiós.
0: I chao.
1: Sí, sí. Com es diuen allò? Cierra la puerta al salir sin hacer mucho ruido. Ja està.
0: I com vas encaixar la teva primera etapa de vida sense bàsquet després de tants anys?
1: Pots creure que meravellosament bé. Sense tindre que anar a entrenar. Sense tindre els caps de setmana partit. Bé, dona una tranquil·litat al principi.
0: Sí, passa els primers anys sense bàsquet... Tu estàs bé?
1: Sí, però sempre queda... Saps el que més ha trobat a faltar, els viatges?
0: Sí, les rutines. Manca...
1: No, els viatges. Viatjar un cap de setmana o la Copa d'Europa, viatjar a un país, a una ciutat. M'encanta viatjar. Inclús m'ho havia plantejat si la part de feina m'hagués agradat fer alguna cosa de viatges. Sigui comercial, no de Barcelona, agafar un cotxe i anar a vendre... Jo he venut productes químics, productes de neteja per hotels i oreca, el que tinc, bodes, botes, batides i comuniones, com qui en diu, i després piscines de luxe, a la millor empresa de piscines que hi ha a Espanya. I no m'hagués importat agafar un avió i anar-me, no sé, a París a fer... Passa que suposo que no tenia ni la preparació. Les ganes sí, però la preparació no.
0: I... Ara ens ho deies, no? Aquesta primera etapa sense bàsquet vas molt bé? I quan entres a la part més fosca del túnel?
1: No, jo crec que... A veure, va molt bé o et creus que va bé? Algú falla. Algú falla. La vida... Hi ha un punt que penses que la vida ja està tot, ja has fet tot, no? Tens dos fills, una vida marcada... Sembla que estiguis com si fossis una... Com si estiguessis en una... en una passarel·la d'aquestes de l'aeroport sense fi, que és una com una escala mecànica que t'ha tirant cap endavant amb unes parets molt altes a les que no podràs sortir, i a mi m'agafava desesperació. Tenia una tristor que no sabia què era. Suposo que em sortia moltes coses també del passat, i hi ha un moment ja que aquesta... entres en una depressió que no saps per què ve. Fins al punt de... Mira, abans parlàvem del Kurt Cobain, va tindre un mal final. Jo vaig intentar de suïcidar-me dues vegades. Però al final, un no sap si el suïcidi o l'intent és perquè vols apagar la llum, perquè hi ha un moment que dius apago la llum i... Adiós, muy buenas. O és un intent de cridar i demanar auxili. Sempre m'he preguntat, i sempre me n'alegro molt, perquè al final jo crec que moltes vegades la gent que fa un intent de suïcidi no és perquè ho digui la vida, sinó al revés, perquè l'estima tant que no la vol viure així. I suposo, i també, no, suposo no, ho sé certament, que si ho pensessin 10 minuts o un quart d'hora després no ho farien. T'agafa un impuls, ho fas, és com tirar-te des d'un pont en l'aigua, jo de l'aigua o no, i bum, una vegada... i no hi ha marxa enrere. I me n'alegro molt perquè estimo la vida.
0: Vas fracassar, l'intent?
1: Sí, totalment, vaig fracassar i me n'alegro molt.
0: I a partir d'allà notes, o sigui, tens aquesta sensació de dir, hòstia, jo és que estimo la vida. Val,
1: sí, però hi ha una part que no funciona, saps que no funciona, comences a qüestionar per què et passa això, vas al metge, vas al psicòleg, al psiquiatre, i em van diagnosticar una cosa que no... que em van diagnosticar un trastorn bipolar.
0: I com el reps?
1: Primer impacte, perquè dius, jo que soy tan guapo i tan alto i tan fuerte, Sueño amb volar. I després, quan comences a descobrir què significa, dona moltes respostes.
0: I t'alleugera.
1: I tant. Sí, sí, hi ha una comprensió. Primer, hi ha una mica de compassió per un mateix. Compassió no significa excusar-se, sinó dius, ostres...
0: Trobar les respostes, no?
1: Correcte. I un comprèn que no és bipolar des del dia que et donen un diagnòstic. Ho ets de ser sempre. I ja pensa viure amb això. Mira, el primer que li vaig preguntar a la doctora és... podré un dia mirar-li de tu a tu al trastorn? Diu, si vols, sí. Però has de voler. I he volgut. Hi ha dies millors o pitjors. No m'escudo a darrere del trastorn. Ni procuro dissimular-lo. Tu, normal, té una part mèdica, o sigui, una part de medicació, i després té una part de teràpia i sobretot d'autoconsciència, de voler-hi, però de desig. De voler-hi estar-hi bé, de cuidar-te físicament, de cuidar-te mentalment i sobretot de tindre projectes.
0: I en aquestes estem ara mateix, no?
1: Totalment, sempre. Sempre he dit que el millor de la vida està per vindre.
0: I en què ocupes la teva vida?
1: Mira, jo d'entrada soc, arrel d'això, no vaig poder estar. Vaig estar molt temps de baixa, soc pensionista. I realment, sí, alguna vegada que he intentat... Què he guanyat temps per pensar, per escriure?
0: Home, jo ja t'ho he dit abans fora de micros, per quan unes memòries...
1: Les memòries ja estan dites, escrites i fetes. He escrit tant sobre bàsquet i sobre... Hi ha un punt, mira, he tingut un amor-odi amb el bàsquet. Quan vas deixar no vas voler saber res. Quan els nens, els meus fills, van començar a jugar, van jugar al Barça. I... vaig anar a veure'ls i després jo em vaig divorciar. Vaig abandonar el bàsquet i vaig... perdre la confiança en el bàsquet com a esport i vaig començar a veure-me'l com... M'interessava més com gestionava la gent un partit que no les jugades que feien. I identifico patrons o sé identificar patrons de quina és l'actitud mental dels jugadors.
0: Estàs estudiant els patrons, no?
1: Sí, sí. I sé com un jugador es comportarà o quan un equip està en ratxa, què és el que estan pensant, què és el que faran. I rarament m'equivoco. Però suposo que és perquè, com ho he viscut, no parlo de llibre. I tampoc perquè no tots els jugadors són iguals. Ni tenen,
0: efectivament.
1: Ni tenen tots els meus defectes mentals com jo. Però allà hi havia un gran reportatge d'un doctor que deia que l'esport professional abocava molt les malalties mentals. I tenim casos greus de gent que...
0: I els que no sabem, eh?
1: Sí.
0: Que, Carlos, ens estem quedant sense temps. Toca triar cançó per tancar el teu llapis de memòria i jo m'he permès la gosadia de triar una que crec que coneixes molt però que no estava al teu llapis de memòria. Vinga. Avui m'he aixecat tipus Isabel Femio.
1: M'encanten
0: les sorpreses. A sorpresa, és un grup que es diuen Els Gran Manel. Et sona això?
1: Hombre.
0: De què et sona?
1: Els conec molt. Aquest senyor de l'harmònica sóc jo.
0: Aquest senyor de l'harmònica ets tu.
1: Sí.
0: Hi ha els Manel i hi ha els Gran Manel.
1: Manel
0: són els dos betes d'ell.
1: Som el mateix que Manel, però sense ukelele.
0: És un bon final, no, aquest?
1: Meravellós.
0: Doncs mira, tanquem amb els Gran Manel. Carlos Ruf, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: A tu i a la cadena SER per incomodar-me, i després a tu, Jordi.
0: I també.
1: I a l'Amparo, que em mira darrere la peixera.
0: Exacte, l'Amparo Pérez a la producció, l'Oriol Vila a la web, el Roger Cuixà de tècnica i també un servidor, que demà hi tornem a partir de les 3 de la tarda per rebobinar els millors moments de la setmana. I ara què queda? Doncs dir-vos que tingueu molt bona tarda i que us quedeu amb el grup del Carlos Ruf, el Gran Manel.
1: Compreu-ho.

0: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
1: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
2: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
3: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
2: Mardel, dulces de leche, alfajores,
3: en tus postres o como snack a cualquier hora.
2: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
4: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referent.

0: Avui al balcó, parelles de fet amb Elisenda Roca i Josep Pedrals i a les 8, Oasi Polític, la baralla entre partits darrere el hantavirus i dades per combatre la inseguretat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: En una hora i mitja, Quimi Portet i Manolo García tornaran a pujar a l'escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Diumenge, el último de la fila va sonar així davant 55.000 persones.

avui, segona cita amb els fans de la seva ciutat. Després comencen una gira per arreu d'Espanya. En 9 dies seran a Roquetes de Mar, després 2 dies a Madrid, 2 dies més a Baracaldo, Santiago de Compostela, Avilés, Sevilla, València... I unes hores abans del concert hem pogut parlar amb ells dos, amb en Manolo García i amb en Quimi Portet.

0: Garcia. Quimi Portet, gràcies per ser avui al balcó. Una mica abans de la segona cita, com esteu?
1: Doncs molt bé, gràcies.
2: Bé, bé, gràcies.
0: Avui segon concert. Com es fa per mantenir l'energia i l'emoció del primer estadi olímpic que va estar petat i que va ser magnífic?
1: Bueno, sempre diem el mateix. Nosaltres anem allà a tocar les nostres cançons i confiem en elles i en l'efecte que causen amb nosaltres mateixos i en el públic. Òbviament tenim un, no és per dir-ho, però tenim un frontman espectacular, que és el Manolo, una banda que jo em sembla que és més que acceptable, i bueno, i és l'únic que podem fer. No és un espectacle amb coreografies ni vestuaris especials ni grans muntatges, sinó que es basa en les cançons, en un grup tradicional de rock, de música, tocant, i amb unes cançons que en el seu moment la gent les va acceptar, les va fer seves, i és en el que confiem nosaltres.
0: Clar, Manolo, jo vull saber com va ser aquell moment de sortir diumenge, els dos junts avançant per l'escenari, veure tota aquella sentada, 55.000 espectadors, esperant cantar amb vosaltres. No sé si us va semblar que no havien passat 30 anys.
2: Bueno, exactament tal com ho dius. Però en aquell moment jo estava pensant, sincerament, 3 dies nuvolat aquí a Barcelona i ara plourà. Va començar a ploure. Jo estava pensant això. No pensava, que emocionant, que macos, han vingut tots, els tiets, els familiars, els veïns del barri, del poble. No, no, no, jo pensava, ja veràs tu, ara va empezar a ver, i va començar a ploure.
0: Clar, però jo us diré una cosa, és a dir, els que érem allà, ens era igual la pluja, ens vam quedar calats. Els que patíeu éreu vosaltres per l'equip tècnic, això ho vau arribar a dir al final.
1: Sí, però el que passa és que quan comença el concert ha començat, o sigui, els concerts fan baixada, és com poses el cul en un tobogán i hi ha un moment que el deixes anar. Doncs un concert és una mica un tobogán, o sigui que ja ho veus que plou, però bàsicament ja no t'han entès. És cert, com diu Manolo, que abans sí que et fa patir. A més, realment el que va ser una putada, si em permeteu la paraula, és que no va ploure cap moment més que durant el concert. O sigui, va totalment mesurada mil·limètricament. O sigui, no va ploure abans, no va ploure després, va ploure durant el concert. Bueno, també hem d'acceptar que el fa més èpic i fa més. O sigui, com més inoblidable el retrobament amb 50.
0: És que això és el que us anava a dir.
1: 5.000 persones.
0: És que fa èpic, i a més cantant El Dios de la Lluvia, i és que tot quadrava. Semblava, per nosaltres molt romàntic, i et dic que per vosaltres era més ai, ai, i el Manolo, ojo que no rellisqui.
2: Sí, sí, sí, l'assumpte va por ahí. Aviam, el que diu el Quimi, quan ja ha començat, tires endavant i tu procures passar-lo bé, perquè si tens que patir, malament, vull dir. I nosaltres tenim un caràcter de molt de tirar endavant, no? I la nit es va posar així, plovia, doncs bueno, què farem? El mirall de terra, el que llaman el provocador, era molt perillós, però bueno, és una anècdota. Vam fer un concert molt contents, jo penso, perquè, com a vegades diu Quimi, encara som una mica inconscients. Aquesta inconsciència que es té de jove, quan comences, que fas disbarats, doncs continuem una mica igual, alegremente, no? Vull dir, dintre d'una professionalitat, evidentment, i d'un carinyo i un respecte total, absolut, pel públic, no? Que ens ha donat aquest regal, no? Aquest gran regal d'escoltar la nostra música, venir als nostres concerts. I, bueno, lo de més és anècdota. Va ser una nit molt maca, per a algun amic m'ha dit, ostres, una noche històrica. Mm. Bueno, sí, la recordarem tots, perquè va ser una nit especial.
3: De fet, teníeu a la vista cares conegudes, cares amigues en aquest concert que us fessin també actuar de manera diferent?
1: Home, sí, això és una mica una putada, conèixer gent del públic, ho dic amb tot el carinyo, perquè òbviament et fa molta il·lusió i no hi ha res més bonic que els teus familiars i els teus amics més propers estiguin orgullosos de tu. És una cosa que a mi sempre m'ha impressionat més això que moltes vegades coses més aparatoses. Mm. Però és cert que en el moment que veus uns ulls coneguts i tot això, el cervell, hi ha un moment que es descontrola una mica. O sigui, no és el mateix tocar per un públic genèric, que saps que potser coneixes algú, com públic que està farcit de cares conegudes, de familiars, de gent que coneixes des de que eres molt jove, sí, però bueno, això funciona en els dos sentits, o sigui, funciona com a estímul i a vegades una mica també com a distracció, però bueno, s'ha de fer i s'ha dedicat, que tocar a Barcelona sempre ha estat un, tant a l'època dels anys 90 de l'última fila com ara, per nosaltres tocar aquí és tocar a casa, òbviament.
0: Clar, quan vau decidir... Digues, Manolo.
2: No, que a mi em va passar que una cosineta meva em feia ganyotes, des del públic feia ganyotes i m'enviava petonets i cors, feia cors amb les mans... Jo em vaig distreure, vaig equivocar i vaig dir, hòstia, vaya mierda.
0: Home, de fet ens va renyar i va dir, però què feu aplaudint? Ara vaig a tornar a tocar i ho faré millor.
2: Clar, pues la culpa no va ser meva, coi, va ser de la meva cosineta, que l'estimo molt, pobreta, però feia ganyotes, feia tonteries, com quan era el club. O sigui, no, qualsevol músic del món et dirà, i penso que és així, que sempre, si tens que tu ets a Barcelona, estaràs més còmode tocant a Santiago de Compostela. Si tu ets a Londres, estaràs més còmode tocant a Sydney, saps? És algo, però li passa a tothom. Evidentment, quan comences, és igual que estigui la tieta, el cosinet, estàs molt content, tires endavant, i evidentment una ganyota o una mirada d'un familiar t'agrada moltíssim. La cosa s'ajusta.
0: Escolteu, quan vau decidir tornar per aquesta gira, sigueu honestos, realment vau imaginar aquesta bogeria tan bèstia? 350.000 entrades venudes en un plis, tota una generació enganxada a l'ordinador, una generació que no érem d'ordinador quan us escoltàvem, que anàvem a fer cua a Disc Castelló, podíeu imaginar que seria tan bèstia?
1: Bueno, et diré, serem completament honestos. Estàvem envoltats d'un equip de gent quan vam parlar d'això i els únics que no ho veiem clar érem el Manolo i jo. Tothom estava superentusiasmat i deien unes bestieses que jo, Manolo i jo, ens els miràvem així com dient, vols dir? A veure, òbviament aquest és el nostre ofici, ens encanta, però no teníem cap garantia de que això funcionaria així. Són molts anys, òbviament el Manolo ha fet la seva carrera, ha anat fent-la sempre, jo he fet la meva, hem estat perfectament confortables, però tornar a tocar aquest material per una gent que fa 30 anys que no l'hem tocat, doncs, bueno, hi havia, òbviament que hi havia un risc. Però la gent que ens envoltaven estaven totalment entusiasmat amb la idea, doncs mira, et deixes portar una mica per aquest entusiasme i endavant.
0: Heu trobat que encaixàveu de nou perfecte, com fa anys?
2: Sí, per la gent que estava allà i la gent que vindrà, que suposem, no? Perquè serà igual, hem fet ja dos concerts i la gent que acudeix ho fa amb moltes ganes, amb molt d'entusiasme, molta alegria, i ho notem. Llavors, pensem que sí, que serà igual, perquè no ha passat el temps. Vull dir, de fet, jo sempre penso que finalment el que tothom la pretensió de tothom és tornar a tenir 25 anys, incloent nosaltres, no? Però ja sabem, evidentment, que no, mai més tornarem a tenir 25 anys, però juguem a que per una estoneta, en el moment present, actual, tornem a aquest enyor, aquesta enyorança, que és maca, perquè no és fosca, no és tot el contrari, no? Porta bons records de quan tenies 25, 26, 28 anys, d'aquella nòvia, d'aquell nòvio, d'aquelles aventures que passen. Torna per dues, tres hores, des del moment que compres el tiquet, l'entrada, ja estàs vivint aquesta emoció, no, de tornar a ser molt jove i molt el temps aquell, torna. I tu, sens dubte, ho aconsegueixes. Arriba el dia del concert i la gent pujant cap a dalt, vinga, tota la pujada aquella cap a l'auditori aquell tan gran, i la il·lusió es nota. I, bueno, pues és un regal, això està molt bé.
0: Home, i tant.
3: Triar les cançons i també l'ordre ha sigut una feina important, us ha costat?
1: No, les cançons no va costar gaire, perquè realment sabíem exactament quines eren les cançons. En volíem triar una vintena, dues dotzenes, i és molt fàcil triar les 24 cançons que venia de gust tocar i que pensàvem que la gent els venia de gust sentir. A mi em sembla que no ha quedat res en el tinter que hagués de... Les cançons més significatives del grup són totes en el concert i no va costar gaire. L'ordre es va modificant durant els assajos per qüestions tècniques, canvis de guitarres, canvis de ritme, moments més tranquils, moments més contundents del concert. Això sí que vas experimentant durant els assajos, però la llista de cançons, o sigui, les cançons que anàvem a tocar des dels primers dies van estar molt clares.
0: Manolo, nosaltres ens vam enamorar de la Sara, la teva filla, a la guitarra elèctrica. Que seriosa que estava,
2: filla, però... Qui ha dit que és la meva filla? Al grup hi ha dos Garcies. Això està molt bé.
0: Home...
2: Jo no ho he dit.
0: Però s'ha dit.
2: Jo no ho he dit.
0: S'ha dit, s'ha dit, no?
2: S'ha dit, però jo no ho he dit, llavors.
0: És molt maca, sigui la teva filla o no, ho va fer molt bé i de veritat que ens va enamorar, estava seriosa. Com ho va viure, sigui o no la teva filla?
2: Bueno, jo penso que el jovent sempre està content i l'experiència aquesta de tocar davant d'un públic que està entusiasmat, que està content, clar, és un regal també, no? Llavors el jovent